Hem sentit l'oratori per la Setmana Santa de Luigi Rossi, en la versió de la soprano Agnès Mellon, el contratenor Dominique Wyss, el tenor Ian Honeyman i el baix Philippe Cantor, amb les arts florissants sota la direcció de William Christie.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, una versió orquestral feta l'any 1860 a partir de la rapsòdia hongaresa per a piano número 12. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

S'acaba aquí la rapsòdia hongaresa per orquestra número 2 en do sostingut menor de Franz Liszt, que hem sentit interpretada per l'orquestra del Festival de Budapest sota la direcció d'Ivan Fischer.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Tot seguit us convidem a sentir l'acte segon de l'oratori dramàtic Dèbora, de Georg Friedrich Händel. Els intèrprets seran la soprano Elisabeth Scholl, en el paper de Dèbora, Natasha Ducré serà Jael, el contratenor Laurence Zazó serà Barak i la contralt Eva Volak, la sentirem en el paper de Cicera, entre d'altres, amb els Junge Cantorai i l'orquestra barroca de Frankfurt dirigits per Joachim Carlos Martini.

Acabem de sentir l'acte segon de l'oratori Dèbora de Georg Friedrich Händel, interpretat per Elisabeth Scholl en el paper de Dèbora. Natasha Ducré era Jael, Laurence Sazo era Barak i Eva Volak la sentíem en el paper de Sisera, entre d'altres, amb els Junge Cantorai i l'Orquestra Barroca de Frankfurt, dirigits per Joachim Carlos Martini.

0: Catalunya Música.
1: Música de cambra del compositor Anton Bruckner per continuar la nostra programació. Sentim el quintet de corda en Fa, una obra de l'any 1879. Ens acompanyen els membres del Fine Arts Quartet amb el viola Gil Sharon.

0: Acabem de sentir el quintet de corda en fa major d'Anton Bruckner en la versió del Fine Arts Quartet i el viola Gilles Sharon.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara ens acompanya la que és, sens dubte, l'obra més coneguda de George Gershwin, la Rhapsody in Blue. Avui, però, la sentirem en una versió per dos pianos i orquestra, interpretada per les pianistes Katia i Maria Labeck i l'orquestra de Cleveland, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Acabem de sentir la versió per dos pianos i orquestra de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, tal com l'interpretaven les pianistes Katia i Maria Labeck amb l'orquestra de Cleveland dirigida per Ricardo Chailly.
1: Catalunya Música.

Sentirem a continuació la sonata per a piano número 47 en re major, Hoboken 16-32 de Franz Joseph Haydn, en la versió del pianista Alain Planès.

0: Hem sentit l'acte primer de la sarsuela Doña Francisquita d'Amadeu Vives, interpretat per la soprano Maria Rosa del Campo, la mezzosoprano Norma Lehrer, els tenors Jaume Aragall i Julián Molina i el baix José Lemat, entre d'altres, amb els cantores de Madrid i l'Orquestra Filharmonia d'Espanya que dirigia Lamberto Gardelli.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint una obra de joventut de Richard Strauss. És la sonata per a violoncel i piano en fa major, opus 6, una obra completada l'any 1883. La sentim en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.

0: Una obra de joventut de Richard Strauss. És la sonata per a violoncel i piano en fa major, opus 6, una obra completada l'any 1883, que hem sentit en la versió de Lluís Claret, violoncel, i Alain Planés, piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: I ara arriba una de les obres de František Xaver Dusek. El pianista Jan Novotný i l'Orquestra de Cambra de la Regió de Pardubice, dirigida per Libor Pešek, ens ofereixen el concert per piano i orquestra en mi bemoll major.

El pianista Jan Novotný, amb l'orquestra de cambra de la regió de Pardubice, que dirigia l'Ivor Peshek, interpretava aquest concert per piano i orquestra, en mi bemoll major, de František Schaber Dussek.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació ara per sentir la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108, que Johannes Brahms va compondre l'any 1888 i va dedicar a Hans von Bülow. Sentim-ne la versió de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bela Davidovich, piano.

Fins aquí la sonata per a violí i piano número 3 en re menor, opus 108 de Johannes Brahms. N'hem sentit un enregistrament de l'any 1987 a càrrec de Dmitri Sitkovetsky, violí, i Bela Davidovich, piano.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
4: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
1: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
5: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un nou dia. Ja som dijous 18 de juny del 2026. Com passen els dies? Com s'acosta l'estiu? Ja sabeu, diumenge al matí entrarem a la nova estació meteorològica, tot i que el temps que fa sembla que ja ens hi hagués portat abans. Però més enllà d'aquesta observació d'una evidència, el que avui tenim per davant és un programa, un primer temps a Catalunya Música, farcit de celebracions, commemoracions, etc, etc. I començarem per la primera. Avui és 18 de juny, l'any 1821, és a dir, fa 225 anys, més, perdoneu, 205 anys, s'estrenava a la Schauspielhaus de Berlín una de les òperes més importants de la tradició romàntica alemanya, Der Freischütz, el caçador furtiu.

música de Carl Maria von Weber. Per cert, que de Weber recordareu que no fa gaires dies estàvem commemorant el bicentenari de la seva mort. Doncs bé, 5 anys abans de la seva mort va ser quan va estrenar l'òpera més important, la que va tenir més transcendència, Der Freischütz. És una glosa al que és l'esperit romàntic alemany, una òpera que d'alguna manera va marcar un abans i un després, i vet aquí que aquesta partitura, construïda a l'estil dels Singspiels, en parts parlades, però que estava farcida de nous elements, com la presència d'un dimoni a l'argument, o, per exemple, la mostra de temes d'arrel popular, per exemple, cors de caçadors, valsos, tots aquests elements eren una manifestació del nou esperit romàntic alemany, i tot això va configurar una òpera certament carismàtica. Per tant, ja ens permetreu que avui, que fa 205 anys que es va estrenar, encetem el nostre primer temps amb l'obertura de l'òpera El caçador furtiu, de Carl Maria von Weber.

L'Orquestra Filharmonia, dirigida per Neeme Järvi, ens han interpretat l'obertura de l'òpera Der Freischütz, el caçador furtiu de Karl Maria von Weber. S'estrenava justament avui

0: 18 de juny, l'any 1821, fa 205 anys, a la Schauspielhaus de Berlín. Ara ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: Però ja hem començat dient avui que el primer temps ens portaria aniversaris, el de l'estrena de l'òpera Der Freischütz, però també commemoracions. Avui, justament avui, fa 300 anys, que moria a París Michel Richard de Lalande. Era el 18 de juny de 1726, compositor i organista francès del barroc, que va estar tota la seva vida pràcticament al servei del rei Lluís XIV, el rei sol de França. Va ser un dels compositors més importants d'aquell moment, sobretot de músiques destinades als usos de la cort i molt particularment a la seva capella reial.

pura màgia, aquest final, aquest Jerusalem del final que acabem de sentir de la tercera lliçó de Divendres Sant de Michel Richard de Lalande en la veu de la soprano Claire Le Filiatre al costat de Le Poème Harmonique dirigits per Vincent Dumestre. La música de De Lalande és una música que ja en aquell moment va impactar. Ens hem de situar l'any 1680. El diari Le Mercure Galant va citar precisament la interpretació de les lliçons de tenebres de De Lalande a la Sainte-Chapelle. I va ser tot un esdeveniment. Lalande aleshores tenia 23 anys. Clar que heu de tenir en compte que quan es feien les lliçons de tenebres per Setmana Santa no era una, diguem-ne, interpretació de caràcter estrictament litúrgic, sinó que s'aprofitava que els cantants d'òpera en aquell moment estaven descansant perquè no hi havia representacions i se'ls demanava que cantessin aquestes lliçons de tenebres mentre s'anaven apagant les espelmes i ells anaven oferint totes aquestes filigranes de les quals n'hem tingut una mostra preciosíssima en aquest final de la lliçó de tenebres de Divendres Sant de Michel Richard de Lalande. Però qui era Lalande? Doncs bé, resulta que de fet, quan va entrar a la cort va ser admès com a violinista a l'Acadèmia de Música que aleshores dirigia Jean-Baptiste Lully. Va ser, diguem així, un dels protegits de Lully. Després va iniciar una carrera com a organista a l'església de Saint-Gervais, a París. Va ser organista també d'altres esglésies, com la gran església dels jesuïtes de Saint-Louis, el convent petit de Sant Antoni. I el 1678 va ocupar la plaça d'organista que a l'església de Saint-Germain-en-Laye, que va ser allà quan va conèixer el rei Sol. I en el moment en què Lalande va conèixer el rei Sol, la seva vida va canviar. Ben aviat es va convertir en professor de clavecí del duc Anne-Jules de Noailles, futur mariscal, i tot seguit de les filles directament de Lluís XIV, però no amb les filles legítimes, sinó amb les que havia tingut amb la seva amant oficial, Madame de Montespan, i a partir

A partir d'aquí ja us podeu imaginar com la carrera va anar ascendint. I en aquest context va ser quan se li van interpretar les lliçons de Tenebres, de les que n'hem sentit un tast, i poc temps més tard, el 1684, el seu Te Deum.

genuïnament barcellès que aquest Tedeum que estem sentint, o Tedeum de Michel Richard de Lalande, del que n'hem pogut sentir els primers fragments. Un Tedeum que va sorgir el 1684 i que hem pogut sentir en la interpretació de diferents solistes al costat del conjunt vocal l'Ensemble Edès i el conjunt instrumental barroc Le Poème Harmonique, dirigits per Vincent Dimestre. La música de de Lalande, escrita el 1684. Havia passat un any des d'un esdeveniment que va ser també molt important. El 1683, Lalande havia tingut l'oportunitat de fer sonar la seva música a Versalles i aleshores allà va consolidar-se, diguem, l'apreci que el rei Sol va exercir sobre aquest compositor, que ben aviat doncs va començar a col·laborar amb la Chapelle Royale, ocupant diferents càrrecs fins que el 1714 n'esdevindria el director oficial. En aquests anys, de Lalande va escriure algunes de les seves pàgines més cèlebres i ja sabeu que si avui se'l recorda per alguna cosa és, sobretot, pels seus motets. A la cort de Lluís XIV no eren tan populars, tan habituals, les misses amb l'estructura de l'ordinari litúrgic, sinó que més aviat a la Chapelle Royale agradaven molt els motets, tant els de petit format com els grans motets, diguem, amb instrumentació més àmplia o amb més solistes vocals. Per exemple, el que sentirem tot seguit, Vanum est vobis ante lucem, és un petit motet, una mostra de petit motet, a diferència del que acabem de sentir, el Tedeum, que és un, era una mostra de gran motet. Disposem-nos a sentir aquest petit motet, Vanum est vobis ante lucem.

aquestes petits reprises que fan sovint els compositors francesos, i en aquest cas l'hem pogut sentir al final d'aquest deliciós motet de Delalonde, se'ns emporta en l'ànima. Véronique Jean, soprano, amb el baix continu de Les Arts Florissantes, dirigits per William Christie, ens han interpretat aquest motet que, vaja, que sentíem Vanum Est Vobis. Penseu que en l'època de Delalonde, de Lluís XIV, de Lully, de Charpentier, i a partir d'aquest moment el llatí a França es pronunciava en francès, i per tant nosaltres diríem Vanum est Vobis ante Lucem, i ells deien Vanum est Vobis ante Lucem, i és així com ho estem sentint cantant en aquestes versions fetes amb criteris històrics que ens permeten reviure tal com sonaven a l'època, i això ens fascina. I vet aquí que ara, parlant de reviure tradicions, quan arribava el Nadal a Versalles era molt habitual que els compositors, sobretot els vinculats a la Chapelle Royale, agafessin música de Nadal, sobretot tonades populars i danses que es podien vincular amb aquest moment del calendari litúrgic, i en feien el que a l'època en deien symphonie. Sinfonies, el París de Lluís XIV volia dir simplement peces instrumentals. Per tant, no ens ha de sorprendre que trobem en el catàleg de Michel Richard de Delalonde un home que va passar les últimes dècades de la seva vida cada cop més vinculat a la Chapelle Royale, reculls de Symphonie de Noël, és a dir, sinfonies o peces instrumentals de Nadal. Moltes d'elles, repetim, no són originals de Delalonde, sinó instrumentacions de peces populars de l'època.

Aquí teníem una mostra d'aquestes Symphonie de Noël, vol dir sinfonies o peces instrumentals de Nadal, una compilació d'arranjaments de Michel Richard de Lalonde a partir de temes populars coneguts. Era una part de la celebració nadalenca típica barcellesca. Hem pogut sentir la interpretació del conjunt Le Violon du Roi, dirigits per Bernard Labadie. Seguim amb més música de Michel Richard de Lalonde, avui que fa 300 anys que va morir aquest compositor a París. Bé, doncs, ja hem dit abans que la gran aportació de Lalonde són precisament els motets, els petits motets i sobretot els grans motets, que ja hem dit que tenien molta importància en l'àmbit, diguem-ne, litúrgic de la Chapelle Royale. I va ser l'any 1690 quan va morir la que va ser la consort de Lluís el Delfí de França, la dona del Delfí de França, el que havia de ser el successor de Lluís XIV, Mariana Victòria de Baviera, una dona que va ser molt important a la cort de Versalles, parlava un grapat d'idiomes, se la considera després de la reina la dona més influent de la cort en aquell moment. Malauradament va morir amb 29 anys i el dol es va deixar sentir. I sembla que Lalonde va escriure precisament pel funeral de Mariana Victòria de Baviera un dels seus motets més extraordinaris, del qual tot seguit en sentirem un fragment, el Dies Irae.

Imponent motet Dies Irae del que n'hem sentit només un tast. Era la interpretació del conjunt vocal instrumental La Chapelle Royale, dirigits per Philippe Herbeige, o Herbeige. Aquest compositor Lalande va escriure el motet que acabem de sentir, recordem-ho, destinat al funeral de la que havia estat la dona del fill gran de Lluís XIV, el Lluís de França. Era Maria Cristina Victòria de Baviera, que va morir amb 29 anys, deixant una petjada important a la cort de París. Vet aquí, doncs, que de cara a les exèquies, Lalande va escriure aquest gran motet. Un altre dels reculls que no ens pot faltar és el que es va començar a recopilar el 1703. Va ser un work in progress, és a dir, que s'hi anaven afegint peces. Era un recull de músiques instrumentals amb funcions purament utilitàries dins del Palau de Versalles. Quan s'inaugurava un canal nou, quan hi venia alguna visita especial, les músiques que el rei demanaven determinat tipus de celebracions. Totes aquestes peces, sempre instrumentals, es van recopilar en un gran recull anomenat Symphonie pour le souper du roi, que vindria a ser Simfonies pels sopars del rei. Però no heu d'enfocar només de cara al que eren els àpats pròpiament, sinó que la mirada era més

Hem sentit l'anomenat concert de trompetes, extret de la Symphonie pour le souper du roi, les sinfonies pels sopars del rei, una recopilació de música instrumental de Michel Richard de Lalande, feta a partir de 1703. La versió que hem sentit d'aquest concert de trompetes era de l'ensemble La Symphonie du Marais, dirigits per Hugo Reign. Avui, homenatjant Michel Richard de Lalande el dia que fa 300 anys de la seva mort, vet aquí un tricentenari imponent d'un dels compositors més importants de manera indiscutible de la cort de Lluís XIV. Completarem el recorregut per la música de de Lalande sentint un petit tast de la seva música coreogràfica, que té un paper més petit, menys important en el seu catàleg. Vet aquí que l'any 1720, al Palau de les Tulleries, a París, es va estrenar aquest ballet, podríem definir-lo de tardà, li quedaven 6 anys de vida només a de Lalande. Es tracta del ballet Les Folies de Cardenio. D'aquest ballet en sentirem uns petits fragments.

0: Amb aquesta Chaconne hem completat aquesta petita selecció de fragments d'una de les darreres obres significatives del catàleg de Michel Richard de Lalande, el ballet Les Folies de Cardenio, inspirat en l'episodi extret del Don Quixot de Cervantes, l'episodi del personatge de Cardenio. Era música d'escena amb danses variades en el més pur estil dels ballets de la cort de París. Michel Richard de Lalande el va escriure el 1720, de cara a l'estrena que se va fer al Palau de les Tulleries. Lalande, que moriria 6 anys després, el 18 de juny, tal dia com avui, de 1726. Avui hem commemorat, doncs, el 300 aniversari de la seva mort.
1: El primer temps.
0: I avui culminarem el primer temps sentint el que habitualment en diem una balada de jazz o un estàndard de jazz, Nature Boy. Una versió, però, singular, la que ens proposen Clara Brunet i Bor Zulian, soprano i llaüt, respectivament. El tema és d'Eden Abbes, que va ser un compositor bohemi que va triomfar als Estats Units. La lletra ens diu, essencialment, que estimar i ser estimat és la lliçó més gran de la vida.

0: Una balada de jazz acompanyada amb un llaüt del segle XVI-XVII. Ja veieu com són els llenguatges musicals que s'intercanvien, que dialoguen. Clara Brunet i Bor Zulian, soprano i llaüt respectivament, ens han interpretat aquest Nature Boy, una cançó que en el seu moment, als finals dels anys 40, va fer molt popular Nat King Cole i que avui ens ha permès acomiadar el nostre primer temps. Per cert, que Clara Brunet i Bor Zulian actuaran aquest estiu al Festival de Torroella. Nosaltres ens acomiadem, però ja sabeu que tornem demà, com sempre, a 6:45 i, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
2: Us espero els diumenges a 1:00 PM i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
1: I aquesta setmana...

0: Les connexions invisibles de la Mediterrània, segona part.
1: El violí vermell.
2: Catalunya Música.

Avui he llegit una dada que m'ha sorprès. Les persones són més creatives a la dutxa. Aquesta afirmació tindria tots els matisos del món. Ens podríem preguntar què vol dir ser creatius, a quin tipus de dutxa ens referim, qui ho ha dit això i basant-se en què. Però no hi entrarem en aquestes qüestions, perquè el que m'ha fet pensar és en com un cos relaxat, ja sigui per una temperatura agradable, per l'estimulació de l'aigua, per un cert moviment, doncs fa que la ment també estigui més predisposada a explorar territoris nous. Tots som diferents i el repte seria justament trobar quina és la nostra pròpia recepta per la creativitat, que potser sigui una dutxa o potser no. Una via que ens permeti ser flexibles i que, sobretot, pugui respectar els ritmes propis sense oblidar el descans. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dijous 18 de juny. Comença aquesta nova edició de Tots els Matins del Món, un dia més prenent el relleu del nostre company Joan Vives i el seu primer temps. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos. Som en Pau Lasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, i aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Avui tenim un dia força especial, per davant.
2: Doncs sí, serà llarg.
1: Dins del programa i fora del programa,
2: exacte.
1: I com bé dius, serà prou llarg,
2: Saps per què, no?
1: Oh, tant, com oblidar-ho? Aquest vespre s'entreguen els premis d'Alícia i estem ben contentes de compartir amb tots vosaltres, ja ho vam fer en el moment de la nominació, justament això, que en formem part de les candidatures nominades dins la categoria millor divulgació musical i periodisme musical. Per tant, aquesta tarda assistirem a l'entrega de premis a l'Auditori de Barcelona, una entrega, per cert, que després podreu, que podreu seguir a través de TV3 i també a la plataforma 3CAT, a partir, diria que la fan després del Polònia, em penso, Esther.
2: Em sembla que és a les 10.
1: Deu i 30.
2: A partir de les 10.
1: Quan s'acabi el Polònia, no? És allà ens trobareu, perquè d'alguna manera o altra apareixerem en algun moment. Per tant, moltes ganes, la veritat, de compartir

0: compartir això amb tots vosaltres, com sempre amb tot l'agraïment del món i també, sobretot, d'arrencar aquesta edició de dijous.
1: Doncs sí, una edició, però deixem abans recordar que no som les úniques de Catalunya Música en aquestes nominacions.
0: No, i tant
1: dels
0: que no.
1: Quatre candidats,
0: sí, sí.
1: Hi ha dos altres programes més de Catalunya Música.
0: Mm-hmm. El Set de Sons, de l'Ester Plana.
1: També acompanya de Tots els Matins del Món.
0: Exacte, ella nominació doble.
1: Doble.
0: I, i la cinta de Mòbius, de la Laura Ferrer Rozada.
1: A veure si tenim sort.
0: A veure.
1: Doncs això, us acompanyarem fins a les 11 amb molta música, com sempre, i en aquesta primera hora doncs, hi haurà una nova entrada, una nova immersió en l'àlbum que ens acompanya des de dilluns. És aquest 19è disc de l'ambiciós projecte Haydn 2032, que consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies de Haydn i acabar-la doncs, l'any precisament del seu 300 aniversari, mm-hmm. del 300 aniversari del seu naixement, que això serà el 2032, precisament. Un projecte que té com a director artístic Giovanni Antonini al capdavant de Il Giardino Armonico, el seu conjunt, però també de l'Orquestra de Cambra de Basilea. Mm-hmm. I arribarem a les 9 amb Xavier Cervera, parlant de música i cinema.
0: A veure quina pel·lícula ens planteja avui d'analitzar d'aquesta mm-hmm. manera tan seva.
1: A la segona hora conversarem amb Maria Mauri, professora de piano clàssic a l'Escola Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics i directora també dels cors de cambra Ars Innova i Noctes. I acabarem el programa amb un reportatge precisament de la nostra companya Ester Plana, que ha preparat aprofitant que avui és el Dia Internacional del Pícnic. Per tant, si voleu saber quina relació té amb el pícnic la música, doncs ens haureu d'acompanyar fins al final del programa.
0: Relacions curioses, si més no. No m'ho havia plantejat mai i segur que alguna sorpresa ens guarda aquest reportatge. Gràcies, Ester. I comencem a caminar doncs, un dia més amb la nostra peça de les 8. Avui la recuperem des d'un disc que ja té uns anyets, 15, per ser més exactes. Es tracta de l'àlbum Lumière, de Dustin O'Halloran, que és un compositor i pianista nord-americà especialitzat en audiovisual i que fa ben poquet doncs, ha publicat una versió ampliada d'aquest disc amb alguna remescla i algun track extra. Però la veritat és que no anirem tant als nous materials com a un dels talls que més fortuna va fer en el moment del llançament i a través del qual doncs, moltes persones van entrar en contacte amb el món sonor d'O'Halloran. Es titula We Move Lightly i ens porta justament cap a la lleugeresa.

Encís matinal. Precisament aquest és el títol de l'obra que acabem de sentir, el primer moviment del tríptic campestre de la compositora francesa Charlotte Sauhy. Per tant, aires impressionistes amb aquesta atmosfera fresca, lluminosa, però sempre tranquil·la, i que s'ha fet present a través de la música de cambra en la versió que liderava la flautista Matilde Calderini. Encara reduirem més l'espectre en els pròxims minuts i ens quedarem a una zona de confort força àmplia perquè ens disposem a escoltar tranquil·lament una de les obres potser més conegudes de tot el repertori de la música clàssica. Es tracta del Paralís, aquesta bagatela de Ludwig van Beethoven que interpreta aquí Igor Levit.

El contratenor Jakub Józef Orlinski ens oferia aquesta versió tan vibrant d'aquesta ària de Barbara Strozzi, que ens retratava l'amant feliç perquè després de molts patiments ha aconseguit trobar el que anhelava, l'amante consolato. Forma part del disc que aquest contratenor va publicar el 2023, que es va titular Beyond, i on l'acompanya el conjunt Il Pomodoro. I ara canviem d'època, de registre i d'energia en acostar-nos a la que ha estat una de les grans troballes en aquesta temporada de Tots els Matins del Món, que és el compositor francès Jean Cra, aquest compositor singular pel fet que va compaginar la seva vessant musical amb el seu càrrec d'oficial de marina. I potser per això doncs, la seva música tingui sempre un aire celta i ben marítim. Així sona el segon moviment del seu quintet, que porta la indicació animat en la versió del conjunt Le Bateau Ivre.

Algunes obres, malgrat que canviïn de forma, continuen sent perfectament reconeixibles, si més no, la mà que les dona llum. Aquí sentíem Alonso Ariel en aquesta interpretació d'un arranjament per mandolina toscana d'aquesta 41, de les danses de la segona partita per violí sol de Johann Sebastian Bach i que acaba de veure la llum doncs, fa unes setmanes. I abans d'entrar al disc de la setmana, doncs un toc del Mozart més teatral que sempre va bé. Des de les seves noces de Figaro recuperem l'àrea Dove sono i bei momenti, nostàlgia i una melodia meravellosa i perfecta que sentim en la veu de Dorothea Rochman acompanyada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca i la batuta de Daniel Harding.

0: Doncs si tenim en compte que passen 5 minutets de 8:45 del matí i això que sona de fons, de ben segur que molts de vosaltres haureu identificat que arriba el moment d'endinsar-nos de nou en l'àlbum de la setmana, el 19è àlbum del projecte Haydn 2032. Un projecte molt ambiciós que, sota la direcció artística de Giovanni Antonini, consisteix en enregistrar la integral de les sinfonies de Haydn. I la intenció, ja ho sabeu, és arribar a gravar-les totes el 2032 per celebrar el 300 aniversari del naixement d'aquest compositor.
1: Doncs sí, són moltes sinfonies, Maria, un centenar, i l'última en el catàleg Hoboken és la 108, que també és l'última d'aquest nou àlbum. Ara bé, tot i tenir aquest número de catàleg, no va ser l'última que va compondre Haydn. De fet, entre aquesta i l'última, la número 104, van passar 33 anys. El cas és que, durant molt de temps, l'obra va circular a través de còpies manuscrites sota el nom de partita, i en algunes edicions es van ometre les parts dels instruments de vent. Per aquest motiu, els estudiosos no la van incloure inicialment en la numeració tradicional de les sinfonies de Haydn, i quan, posteriorment, es va reconèixer que era una autèntica sinfonia, ja no encaixava dins la numeració establerta de l'1 a la 104 i se li va assignar la lletra B, de la mateixa manera que a una altra sinfonia primerenca se li va assignar la lletra A i va ser catalogada com a Hoboken 107.
0: Quins misteris, eh? Sí, la catalogació de la producció dels compositors.
1: La sinfonia s'estructura en 4 moviments i, igual que la sinfonia número 44, el minuet que estem sentint de fons, per cert, no el trobem en el tercer moviment, sinó en el segon. Com a mostra, ens quedarem amb el primer, l'Allegro Molto, però abans sentirem l'altra obra que han inclòs, que no és de Haydn. Recordem que, a banda de les sinfonies 44, 52 i 108, en aquest 19è àlbum, que han titulat Trauer, és a dir, Dol, que és el fil conductor d'aquest disc, Il Giardino Armonico també interpreta De Pacem Domine, d'Arvo Pärt, que us vam posar dimarts, i la que sentirem tot seguit, Paduana Dolorosa a quatre veus, del compositor alemany del primer barroc, Samuel Schein, que pertany a la Ludi Musici, una de les seves col·leccions instrumentals més importants, que es va publicar el 1621 a Hamburg. I la sentirem tal com ens la presenten, prèvia al primer moviment de la Sinfonia 108.

0: Doncs sentia música, esclar, de Joseph Haydn, el gran protagonista d'aquesta setmana, a través del 19è disc del projecte Haydn 2032, amb Giovanni Antonini com a director artístic, al capdavant Il Giardino al Monico, en el cas d'aquest àlbum, tot i que és un projecte que comparteix amb l'Orquestra de Cambra de Basilea, un projecte de grans dimensions, Esther, ho dèiem a principi d'aquesta
1: secció. Sí, sí, ambiciós, eh?
0: Sí, vaja, la gravació de la integral, per tant, més d'un centenar de sinfonies amb aquestes versions, que jo crec que és que ja es consoliden com a versions de referència.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí,
0: sonen fresques, sonen vibrants, estan molt ben gravades. Giovanni Antonini està molt inspirat i nosaltres encantats de compartir-ho.
1: Doncs sí, un 19è àlbum ja que ha editat el Segell Alfa.
0: Uh-huh. Doncs demà hi tornarem i ara és moment de dir bon dia en Xavier Cervera. Què tal?
2: Molt bé, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut de nou a l'estudi i, si et sembla, comencem escoltant una mica de música.

0: Doncs ja ho sentiu, hem entrat a la sala de cinema amb aquesta música minimalista que acompanya, ens deia Xavier, el blanc i negre cru d'aquesta pel·lícula que comentarem avui. Es diu Green Border, és de l'any 2023, dirigida per Agnieszka Holland, i tracta doncs, un tema actual i difícil com és el drama migratori dels refugiats, aquesta directora que fa servir el cinema doncs, per retratar l'època que es viu i crear una mirada no, analítica que escruta allò que massa vegades doncs, no volem veure.
1: Doncs sí, Maria, amb Agnieszka Holland d'alguna manera encetem l'estil dels directors, directora en aquest cas, compromesos amb la realitat d'allò que es viu i que llancen la seva mirada allò que massa vegades escombrem baix la catifa. Perquè no estem precisament orgullosos del nostre capteniment, ni de les nostres accions, o també de les nostres omissions. Uh-huh. Pertany aquesta directora a l'estil de Costa Gavras o de Ken Loach, que tenen un cinema explícitament social, polític, crític, que vol fer reaccionar l'espectador davant allò que considerem injustícies. Ara citaré el company Xivilotti, que l'altre dia feia una dissertació sobre la imatge i la representació de la imatge, i citant ahir mateix a Bazin, crític i teòric francès de cinema, impulsor de la Nouvelle Vague, mentor de Truffaut, bueno, un autèntic senyor, deia que la fotografia és absolutament objectiva i que aquesta representació sempre diu veritat, no?
0: Precisament així vam començar la secció de filosofia l'altre dia.
1: Més o menys, no?
0: Sí.
1: Clar, és que estem parlant d'una pel·lícula, d'una classe de cinema que ens mostra una realitat, no? Una realitat social, una realitat política, o, en tot cas una realitat, no? Uh-huh. I cal dir que el cinema és possiblement l'art que més pot convertir-se en un document que atrapa els aigues, no? Que és l'esperit del temps. Per exemple, i encara que no ho intenti explícitament, per exemple, si nosaltres vem qualsevol pel·lícula del landisme, aquelles pel·lícules d'Alfredo Landa dels anys 60 i part dels 70, veurem com ens parla d'una manera molt clara i molt implícita, inclús explícita, de la societat de l'època. No? Vem, per exemple, alguna pel·lícula de Mariano Zores, com Vent d'Alemanya, Pepe, i ràpidament comprens quin país hi havia en aquella època. No? Uh-huh. En el cas català, vem, per exemple, l'Orgia de Bellmunt, que és una pel·lícula de 78, o vem Fúria Espanyola, de Francesc Betriu, i ràpidament vem com era la societat catalana i barcelonina, encara que no sigui el seu objectiu. No? Doncs bé, més o menys això és el que volia dir.
0: El punt de partida,
1: sí. És el punt de partida de què pretén aquesta pel·lícula i de com el cinema és capaç d'agafar un tall transversal de la història i com a document ser totalment verídic i totalment objectiu i un document de primera per poder revisar la història que ha passat.

0: I estem sentint aquesta banda sonora premiada, per cert, i tal com sentim, doncs una banda sonora nua, crua, minimalista, concebuda, Xavier, més que res per acompanyar unes imatges que també són molt conceses.
1: Sí, Esther, mira, el que fa el Berga Berxeval és acompanyar una història i unes imatges amb molta sensibilitat. Per això el que fa és defugir una partitura gran o farcida i crea, en canvi, atmosferes apostant pel minimalisme i per les textures sonores, com estem escoltant. Uh-huh. Escoltem aquí cordes contingudes, un acompanyament electrònic molt subtil, molt discret, temes i motius mínims, i sobretot li dona dintre de la música molta importància al silenci, no? O sigui, el deixar de produir so

0: i després tornar a produir-lo, perquè crea un efecte, diguem-ne, molt dramàtic, no? Saber on fer això crea uns efectes molt dramàtics. Molt dramàtic en el sentit de dramatúrgia,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: No de voler, ornamentar o fer espectacle. Efectivament, no cerca l'espectacle, sinó que, en certa manera, vol acompanyar moralment les imatges, no? I no treure aquestes gens de protagonisme. Qui veig la pel·lícula té un cert punt documental prou accentuat, no? I d'aquesta manera aconsegueix una banda sonora molt efectiva i que realment li va al film com un guant. Personalment, a mi de vegades em recorda una miqueta a certes pàgines d'Arvo Pärt.
2: Sí, sí, totalment.
1: Clar, aquest punt estàtic.
0: Aquest punt estàtic, no? Uh-huh. Minimal, no? Cal dir que aquesta banda sonora va obtenir el Premi Magritte a la millor banda sonora original el 2025.

0: Doncs, Xavier, parla'ns de la directora. Qui és Agnieszka Holland i per què posa la mirada en aquesta green border, aquesta frontera verda?
1: Bé, la Holland és doncs una de les directores més reeixides d'Europa del darrer quart de segle passat. I, com hem dit abans, es caracteritza per la seva mirada crítica a tot allò que l'envolta. Polonesa, nascuda a Varsovia, i per tant víctima de l'opressió soviètica, el seu cinema sempre ha mostrat un interès pels sistemes autoritaris i ha donat veu a víctimes de la història. Cal dir que la seva millor pel·lícula, que és Europa, Europa, que recomano vivament, tracta d'un jove jueu a Berlín que acaba sent membre de les joventuts hitlerianes, no? I jo considero que és la seva obra mestra. També, donat la seva biografia dintre un sistema totalitari, doncs podem notar a la seva obra una radical desconfiança envers el poder i els poderosos. I el que retrata Green Border és el gran migratori que es dona als boscos que fan frontera entre Polònia i Bielorússia, i on aquests refugiats que venen doncs, de Síria, d'Afganistan, van sent rebotats d'una banda a l'altra de la frontera com si foren pilotes, no? Uh-huh. Diguem-ne, s'explica molt bé la geopolítica del lloc i de l'època. Lukashenko els diu que poden passar per aquesta frontera i demanar asil a Suècia o a la Unió Europea. Això és allò que els diaris i els politòlegs en diuen la guerra híbrida o una cara de la guerra híbrida. Però la gran realitat és que a Europa no els volem, i així es van succeint diverses escaramusses i devolucions en calents constants. Uh-huh. I diguem-ne que la pel·li fa servir doncs, diverses històries creuades, una família síria amb els seus nens, una activista polonesa que abandona la comoditat del seu treball a Varsovia, un guàrdia fronterer que està esperant el seu primer fill, i el creuament de totes aquestes històries i totes aquestes sensibilitats embolcalla aquest drama.

0: Però aquest green border, és a dir, aquests boscos, tenen també una funció més simbòlica, abstracta i opressiva, una atmosfera que ens recorda d'alguna manera també a un famós escriptor de Praga.
1: Sí, a veure, aquests boscos també fan la funció a la pel·lícula d'un símbol, no? D'un territori entre mític i abstracte, com el Macondo de García Márquez o el Jognat Patafa de Faulkner. Encara que més que aquests escriptors, com a territori simbòlic i abstracte, doncs ens recorda molt més i poderosament a Kafka, no? Uh-huh. I a novel·les com El procés o El castell. Uh-huh. Els boscos, la Green Border, és un territori indefinit on no hi ha una autoritat visible que doni ordres o que assumisca responsabilitats. Els guardes fronterers i les seves accions doncs són automàtiques, impersonals. Els refugiats no lluiten contra una persona en concret, no? que estigui donant ordres o que estigui que represente la llei o que represente alguna cosa amb sentit, no? I amb raons, no? Sinó que lluiten contra una maquinària burocràtica que ningú sembla controlar del tot, no? Que va sola, d'alguna manera. No? Mm-hmm. I això recorda poderosament el món de Kafka, evidentment. Ara bé, Holland deixa molt clar i ens recorda d'una manera molt dura i frontalment que el que està passant és real i que és conseqüència de les polítiques de la Unió Europea. Mm-hmm.

0: Avui parlem de Green Border i aquesta pel·lícula i la seva directora. Ens deixaves aquí anotat el guió, Xavi, que són molt d'autores d'un mestre com Rossellini. Per què subratlles aquest fet? Cal dir, doncs, que Rossellini és gran director moralista, difusor de l'humanisme cristià, que sorgeix, doncs, a partir de la Segona Guerra Mundial, pel·lícules, ens deixaves aquí escrites, Roma Città Aperta, Germania No Zero, Europa 51... Quin lligam uneix a Agnieszka Holland amb Rossellini?
1: Sí, a veure, en veure la peli, bueno, jo l'havia vist d'estrena fa 2-3 anys ja.
0: És del 23 o en 3 anys,
1: sí. Sí, doncs em va recordar ja en aquell moment poderosament a Germania No Zero, no? Recordem que Germania No Zero està, Alemanya en Zero, està filmada en l'immediata postguerra a Berlín, forma part del neorealisme italià, no?, que fa de la necessitat virtut i el que fa és, com no tenen decorats, com Cinecittà està desfeta, doncs comencen a rodar amb escenaris naturals al carrer. I rodant doncs, allò que veuen, no?, que són runes, que són que és misèria. Això li dona un caire molt documental al primer, sobretot al primer neorealisme, no? I el Germania No Zero de Rossellini, filmat el 48,

0: està filmat com estem dient amb les runes de la ciutat, amb la misèria de la desfeta. Hi ha escenes on podem veure com la gent literalment fora de càmera, no és tan bèstia, però fora de càmera ha destrossat cavalls que estan desfallint per l'esforç al carrer per alimentar-se. O com infants es prostitueixen, no? És un film molt, molt cru i molt dur. I bueno, m'ha recordat perquè amb dues pel·lis descriuen persones atrapades dins una catàstrofe que és molt més gran que ells, no? I que no poden controlar, no? En Rosalind, el Berlín destruït és un símbol, és un personatge més. Aquestes runes, aquesta ciutat destruïda, on no hi ha refugi, on la gent deambula com si fossin fantasmes, acaba sent un personatge més, no? I és el mateix que fa Holland amb els boscos, no? Per altra banda, totes dues pel·lis ens mostren els efectes de les polítiques institucionals sobre persones vulnerables, no? La desconnexió que hi ha entre les persones del normal i corrent del carrer, no? I les decisions que es prenen a les altres esferes, no? Sense comptar quasi sempre, gairebé mai, amb ell. Per altra banda, Germania Nozero, el nen protagonista, és una víctima del món devastat per la guerra, d'una Europa que està desarbolada absolutament en la seva moral, no? En la qual la moral no existeix i bàsicament el que fa cadascú és sobreviure com pot, no? I a Holland també són els nens, ens mostra que són els nens les principals víctimes d'aquesta geopolítica, no? A més, totes dues pel·lis estan rodades en un blanc i negre i estan rodades d'una manera quasi documental, no? Com Rossellini, Holland també mira el conflicte des de la compassió pels exclosos i sobretot amb la convicció de que el cinema és una intervenció ètica en el debat públic. Això és molt important. Uh-huh. De tota manera, he de dir que jo trobo una diferència també important entre Holland i Rossellini, no? Rossellini, com bon catòlic, creu en la redempció. Holland és molt més pessimista. Ara bé, això sí, tots dos denuncien una enorme crisi de consciència europea, d'aquesta Europa que ens està fallant, no? Que cada vegada... Bueno, que està fallant, ja fa molt temps que s'està fallant. Sí, sí. Que passa és que sempre sembla que va ser una fallida definitiva i mai acaba de ser una fallida definitiva. Uh-huh. Però, bueno, jo sóc de l'opinió de que si Europa no fa cas del seu tres fundacional, que són els drets humans, tot allò per lo que es va... crec que no té sentit, no?
1: Sentit.
0: I que crec que que farà una fallida més tard o més aviat, no?
1: Xavier, cal que et preguntis si vols afegir alguna cosa més?
0: No cal, però
2: no
0: està
2: cal
0: bé.
2: Perquè sí, oi?
0: No cal perquè sí, però està bé, perquè és una mica com un ritual, no? I així està xulo, no?
1: Va, doncs què afegeixes?
0: Doncs mireu, jo crec que Green Border, que evidentment és un film necessari, però sobretot és una història sobre la capacitat de conservar la humanitat quan la por, quan les ideologies o quan la rutina, que moltes vegades no és ni por ni ideologia, sinó és que vas fent la teva vida, doncs ens empenyen a ignorar el sofriment dels altres, no? I sobretot jo crec que al final de la peli, després de veure totes les vicissituds de tant aquella gent que busca una vida millor com d'aquella gent que d'alguna manera els ho impedeix, però se ho impedeix tampoc sense... Perquè això es veu també en la pel·lícula, no? No se'ls impedeix, ja ho he dit abans, no? Amb sanya o amb crueltat, no? Se'ls impedeix, que jo crec que és encara una mica més punyent, d'una manera burocràtica, quirúrgica, no? Doncs acabem fent-se aquesta pregunta, no? I la pregunta és com saber que una societat està sana, no? I que és una societat com cal i que respecta els drets humans i respecta la democràcia i respecta les opinions dels diferents, no? Doncs jo crec que la resposta és com tracta els marginats, com tracta les minories, com tracta els vulnerables, quan, com els boscos, com en la Green Border, no hi ha lleis clares ni una autoritat clara que els obligui a fer-ho, no? I jo afegiria, a més, que en algun moment de la nostra vida tots podem ser vulnerables, tots poden ser marginats, tots poden ser una minoria, o les tres coses a la vegada, i bueno,

0: i que tindríem que repensar una mica tot això.
1: Sí, sí, missatge important, que ens has portat avui amb aquesta pel·lícula, Green Border, Agnieszka Holland. Doncs t'agraïm que un dia més ens facis reflexionar sobre el cine, escoltar la música que l'acompanya i això, i fer-nos pensar i tenir pel·lis pendents, Esther, que no se'ns acaben.
2: Sí, tenim unes vacancetes per anar-les mirant.
1: Per posar-nos al dia.
2: Sí, sí.
1: Gràcies, Xavier Cervera.
0: Moltes gràcies a
2: vosaltres. Fins d'aquí dues setmanes, que serà l'última secció.
0: L'última.
2: D'aquesta temporada.
0: Amb una pel·li molt especial, amb una pel·li de la que podríem estar parlant dos, tres setmanes, més fàcilment. No, exagero. Però és una pel·li
1: que... No exageres, ja ho sé que no, però vaja.
0: No, és una pel·li que dona molt de sí, és una pel·li... Va ser, permeteu-me que sigui una mica autobiogràfic, però va ser la primera escena d'amor amb el cinema que jo recordo és amb aquesta pel·li.
2: I és?
0: I és Blade Runner.
2: Va, doncs tothom a mirar-la, si
0: Ridley
2: no l'heu vist.
0: Ridley Scott, 1982. És una pel·li que dona molt de sí.
2: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: Catalunya Música.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat.
3: Linkat. A Catalunya Música. Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
5: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
6: Doncs són les 9 i 11, gairebé 9 i 12 del matí d'avui dijous 18 de juny i continuem endavant a tots els matins del món. Hem entrat a la nostra segona hora, Esther, després de fer aquesta estona de reflexió i tots aquests pensaments tan necessaris, no?, que de vegades ens porta al cinema, però encara tenim força coses per descobrir.
7: Doncs sí, més música en aquesta segona hora i la conversa que tindrem cap a 9:45 avui amb Maria Mauri, professora de piano clàssic a l'Escola Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics i també directora de dos cors de cambra, Ars Innova i Noctes. I acabarem, recordem-ho, el programa d'avui amb la nostra companya Esther Plana, que ha preparat un reportatge aprofitant que avui és el Dia Internacional del Pícnic. Si voleu saber quina relació té la música amb el pícnic, segur que heu anat de pícnic alguna vegada. Tu hi has anat?
6: Jo no sé si n'he fet gaires de pícnics i tampoc entenc gaire la necessitat de crear un Dia Internacional del Pícnic.
7: Mira,
6: que
7: perdoni, això...
6: és una de les sorpreses que em porta la vida.
7: N'hi ha tants de dies internacionals que són ben curiosos.
6: A veure si en descobrim algun gir interessant o sorprenent de cara al final del programa.
7: Doncs això.
6: I ara doncs entrem al segon tram de músiques d'avui amb una obra que ens demostra que els compassos irregulars poden ser d'allò més còmodes. Es tracta del segon moviment de la Patètica de Tchaikovsky, la seva sisena sinfonia, que ens convida a ballar un vals que es mou de forma, diríem, diferent. El sentim en la versió que l'any 2019 presentava la Filarmònica de Berlín, dirigida per Kirill Petrenko.

Kirill Petrenko dirigia la Filarmònica de Berlín en aquest vals irregular, la línia melancònica que protagonitza el segon moviment de la Sinfonia Patètica, la sisena de Piotr Ilitx Txaikovski. Allegro con grazia és la indicació que l'acompanya i ens traslladava doncs, a aquest saló imaginat on els records no acaben de ser nítids, les formes ens enganyen. I parlant de formes, doncs entrarem ara al món canviant de l'anglesa Rebecca Dale, que l'any passat presentava un estudi per violer, orquestra i electrònica titulat Morphation 1, estudi evolucionari. L'interpreta Fenella Humphreys i la Filharmonia Orquestra amb la direcció de Nigel Shore i atents perquè la transformació és profunda.

clar de lluna adorm el teu cor. Amb aquests versos comença la cançó trista d'Henri Duparc, aquesta que acabem de sentir. Pura vocació romàntica i aquesta màgia de les melodies franceses. En aquesta claror del clar de lluna es perd el poeta i nosaltres també, doncs a través de la veu de Bérénice Jean i el piano de Suzanne Manoff. És el tema ara en un d'aquells contrastos que ens agraden al barroc alemany i ho fem a un repertori poc habitual. Del compositor Christoph Graupner sentirem un fragment del seu concert per dos xalomó, dos violins, viola i continu. Antecedents directes del clarinet, el xalomó, amb un so directe i clar en aquesta versió del conjunt Ars Antiqua a Àustria i la direcció de Gunnar Letzbor.

una mica d'humor i de llum i de mar també a través de la música. La música en concret de Mariona Vila i Blasco, l'autora d'aquest Calypso, aquest duet per pianos que interpretava el Nexus Piano Duo en una gravació tot just de l'any passat. I mentre arriba el moment de conversar amb la nostra convidada d'avui, doncs sentim Pirinenques de Josep Uller i Sabater amb el Cor Pedrell que dirigeix Esteve Costa Ventura.

0: Pirinenques, de Josep Puller i Sabater, amb el cor Pedrell, que dirigia Esteve Costa i Ventura. Avui és l'obra que ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: La convidada d'avui a Tots els matins del món és Maria Mauri, professora de piano clàssic a l'Escola Superior d'Estudis Musicals Taller de Músics i directora dels cors de cambra Ars Innova i Noctes.

0: Que bonica que és. Bon dia, benvinguda, Maria.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Per cert, que he dit que eres professora, ja no ho ets, de l'Escola Superior d'Estudis Musicals de Taller de Músics.
1: Exacte.
0: Ho vas estar, sí. Això sí. Ara ets pianista acompanyant del Cor de Noies de l'Orfeó Català.
1: Exactament.
0: El que deia, quina cançó més bonica és aquest comiat de l'ànima de Cristòfor Taltabull. Per quin motiu l'has escollida?
1: Sí, és realment preciosa. Aquesta peça és la que dona títol al concert que presentem demà amb el Cor de Cambra Arts Innova. Bueno, l'hem titulat Ànima, una abreviació de la peça, i és una mica l'obra central d'aquest concert que estem molt contents de presentar. No sé si explico
0: sí,
1: ja.
0: Sí.
1: Això serà demà divendres 19 de juny al Jardí dels Tarongers a 8:15 del vespre. I farem un recital de músiques variades, tot i que majorment, doncs, això, segle XX, i hi ha algunes peces a capella i algunes peces en piano acompanyats del Gerard Morató.
0: Uh-huh. Una cançó que ja havies dirigit altres vegades, o no?
1: No l'havia dirigit. L'havia cantat fa molts anys, deu fer 16 anys, jo crec, amb el Cor Jove Nacional de Catalunya. Era la primera edició de totes i allà és quan vaig conèixer la peça, i bé, és una peça que sí, que és fantàstica. I hi havia un cantaire del cor, d'Ars Innova, que ja recurrentment m'anava dient per què no el cantem, per què no el cantem? I jo, que l'havia cantat, dic, ostres, això és molt difícil, i crec que vocalment no estem preparats encara, més sent un cor de cambra, doncs la densitat que demana. Havíem de ser un número una mica més gran, que ara finalment... bueno, som, diguéssim, el mínim número per poder fer una obra d'aquestes dimensions, i si el número li sumes la il·lusió, doncs diguéssim que ja compensa, i ara l'estem podem
0: clar,
1: presentar.
0: Dius ara que ja creus que estan més preparats, no? La interpretareu i l'heu treballada, evidentment, molt. Quines són, digue'ns quines són les dificultats principals d'aquesta cançó?
1: Bé, sobretot això, la línia, la tensió de les línies vocals, que costa molt de sostenir, perquè està pensada per un cor més gran, jo crec, per una major densitat. I és veritat que no hi ha divisis, però sí que és veritat que això, que a nivell tècnic i vocal necessita poder sostenir línies molt llargues, amb registres prou extrems, i després, evidentment, la complexitat conceptual, diguéssim, perquè és una obra que fa un viatge espiritual, ben bé, i passa per moltes parts, de molta expressivitat i molt característiques cada una d'elles. Llavors, això s'ha de practicar amb molta calma, s'ha d'entendre, s'ha d'aprofunditzar amb molt temps, que per sort l'hem tingut aquest any, i hem fet un estudi profund del text, també, amb cantaires del cor, que també s'han prestat a investigar una mica, i ens hem pogut endinsar de la manera que crec que és més sensata.
0: I a nivell d'afinació, és difícil?
1: A nivell d'afinació... Bueno, a l'haver-hi l'acompanyament del piano, això ajuda molt. Nosaltres, que estem acostumats a cantar molt a capella, i és difícil, no se'n parla prou de lo difícil que és cantar a capella sense un sostén harmònic, al tenir piano, això és una cosa que potser podem relaxar-nos una mica, tot i que hi ha passatges, com aquest que estava sonant ara de fons, amb uns cromatismes també interessants que s'han hagut d'estudiar, també.
0: I com ha estat aquest retrobament amb aquesta cançó després de tants anys de no haver-la interpretada?
1: Preciós. A més, clar, jo cantava la meva línia, però ara estudiar els quatre pentagrames i els dos del piano ha sigut ampliar la visió i la dimensió de tot plegat, i ha estat un viatge per mi també.

0: Doncs això que sentíem era música d'Inuyuan i Rautavaara, per tant, música que prové del nord, allò, música finlandesa, però que connecta directament amb el sud, perquè això és la Suite Lorca, aquest fragment és la malaguenya. Aquesta obra és una connexió força sorprenent, una mica d'extrems. No sé com la reps, què és el que t'agrada d'aquesta música?
1: Bé, m'agrada tot. De fet, aquesta versió que hem escoltat per Cor de Noies és molt particular i també entra d'una manera especial, no? Però la versió que fem nosaltres, que és per cor mixta, és una peça que d'entrada està molt ben construïda a nivell de plan sonor i de l'efecte que vol aconseguir. Jo crec que l'aconsegueix molt fàcilment i això té un valor molt gran tractant-se d'un compositor finès que posa música a poesia espanyola i crec que el caràcter el troba indiscutiblement, no? Encara que a vegades els accents de text estan posats una mica de manera curiosa, sí que el caràcter, l'ambient, l'orquià, jo crec que el troba i a més és una peça que va molt bé per treballar coses a nivell cambrístic i ens ha anat molt bé. I curiosament, bé, aquesta malaguenya en concret, que és el número 4 de la suite, també parla de la muerte, no? I ens connecta una mica amb el comiat de l'ànima.
2: Sí, no?
1: És una mica el fil conductor del concert, seria el traspàs per un cantó, l'espiritualitat, però també la quotidianitat i la llegenda, no? Tots els llocs on es pot trobar l'esperit i l'ànima.
0: I creus que el món coral, el poder de la veu, té alguna característica que el fa més adient per tractar aquests temes davant d'un públic a l'hora de muntar un espectacle, per exemple?
1: Bueno, el que té la veu és que pots dir-hi alguna cosa concreta, no? Literària, no? I cadascú té la seva manera de viure les paraules, de viure les poesies, però crec que a ningú li deixen indiferent poder posar so a paraules que, algunes més que d'altres, però en general en aquest programa són molt transcendents. No?
2: En aquest programa que fareu demà, recordem-ho, al Jardí dels Tarongers, estareu acompanyats de Gerard Morató en aquest concert. Ja que has fet referència als accents, no? Hi ha peces més fàcils, peces més difícils, peces que estan entre la facilitat i la dificultat. Com és la teva manera de treballar a partir del moment en què ja has escollit el repertori? Com el treballes amb les diferents formacions corals?
1: Ostres, la tècnica d'assaig és un tema molt interessant i que quan estudiava direcció em va sorprendre perquè em pensava que m'ensenyarien a moure els braços i en realitat moltes hores de classe la dedicàvem a això, no? A estructurar l'assaig. I just avui, no sé per què, estava al metro pensant, crec que un director és la persona que ordena de manera no necessàriament ordenada, no? Llavors, jo a vegades, depèn del dia, soc més estructurada i de vegades soc més caòtica, però en el sentit de que em deixo portar més pel que sento en aquest moment i no tant pel que havia previst que sentiria. Bueno, això crec que sempre has de tenir la capacitat d'estar oberta a reaccionar, eh? Però a vegades vas amb una idea d'estructura d'assaig, et fas els apunts i penses exercicis que després arribes allà i dius, no, això ara no funciona.
2: I això té a veure amb l'estat en què et trobes també els cantaires?
1: Sí, o sigui, hi ha un circuit d'interaccions i d'influències recíproques entre els cantaires i jo, entre ells, i que es mouen moltes energies en un assaig, bé, en qualsevol col·lectiu humà, no? Uh-huh. I crec que el que sí que té el poder de la música és que ens podem comunicar sense paraules, sense... O sigui, jo sempre dic que a mi cada cop m'agrada menys dirigir en el sentit de donar instruccions, no? De guiar, d'això, d'ordenar, no? Perquè penso que cantant es posen a lloc moltes coses per si soles, no? I si simplement fomentem una actitud d'escolta, d'empatia, de compartir, ja hi ha moltes coses que la música

0: té el poder d'ordenar per si soles.
1: Mm. Com acostumes a acabar els assajos? Tens una manera concreta d'acabar-los?
0: Donant bon cap de setmana.
1: Alguna altra cosa que decidi jo?
0: No, bé, no, depèn del dia, però sí que és veritat que val molt la pena acabar cantant. Vull dir, cantant un fragment llarg, no? Si hem estat treballant intensament sobre un fragment, doncs després val la pena fer-lo sencer, inclús fer la peça sencera per això, per estar uns minuts sense que ningú senti ningú parlar ni donar instruccions, sinó només acompanyats de la música.
1: I el procés de treball és diferent o igual de si, en funció de si es tracta d'un cor amateur o un cor professional?
0: En algunes coses sí, en moltes d'altres no. Potser en un cor... Bueno, jo professional no he dirigit, però sí que he acompanyat. Llavors, sí que hi ha qüestions potser tècniques que no s'han de treballar. Però en realitat si escoltes el que demana la música en cada moment, potser la direcció és la mateixa, simplement la rapidesa amb què s'hi arriba o no sé, sí, pot variar el ritme. Bueno, el ritme però... no. Sí, com de ràpid arribes a on vols arribar, però crec que la direcció seria la mateixa.

0: Maria, tu dirigeixes el cor Arsinova, també el cor Noctes, i precisament del repertori d'aquesta segona formació forma part d'aquesta obra que sentim, A Cau d'Orella, de Josep Vila i Cassanyes. Si haguessis de definir els dos cors, el que tenen en comú o el que els separa...
1: Ai, ai, ai, per la cara que fa l'Espoma, la poses amb un compromís, em sembla.
0: Sí? Vaja, o trets característics, de què és, quin és el punt fort de cadascun dels projectes, què és el que, on tu et sents a gust en cadascun d'aquests àmbits.
2: És que és com si em demanessis per
3: se'ls estima
2: dos fills
3: tots
2: meus.
3: Exacte.
0: No has de triar quin t'agrada més. Això queda fora totalment de discussió. Però és veure, doncs, això, els seus trets.
2: Bueno, potser Ars Innova és un cor de... Bueno, els dos són cors de cambra,
3: sí.
2: Dintre de que Noctes és més petit. Noctes té una plantilla de fixa de 16 cantaires, 4 per corda. I, en canvi, amb Ars Innova ara estem a 20 llargs. I, de fet, no tenim un límit amb Ars Innova així de... Bueno, sí que ens volem intentar mantenir amb la cosa de cambra, però...
3: I amb Noctes sí?
2: I amb Noctes sí, sí, és condició doncs, de fer projectes... O sigui, el projecte que estem fent ara sí que hem ampliat una miqueta la plantilla a 20, però això crec que és el màxim... No, 20, 22, perdó, 22. Això és el màxim que hem fet mai i... Bueno, sí, jo crec que el màxim que faríem seria com 6 per corda, una cosa així. D'entrada, per tant, això, aquesta qüestió de número. Després hi ha una qüestió amb Noctes que volem ressaltar com a un punt fonamental de la nostra institució, per dir-ho així, que és que volem ser un projecte formatiu i, per tant, això fa que els integrants que hi ha majorment són gent que s'està formant o que s'acaba de formar i que estan en vies d'introduir-se, diguéssim, al mercat laboral com a cantaires. Voldríem ser com això, com una mena de plataforma cap al món professional. I, per tant, a nivell d'ambició, jo crec que és un punt més que amb Ars Innova. Amb Ars Innova el que tenim...

0: El que intentem valorar molt és fer projectes propis i en els quals els cantaires participen molt en la creació d'aquests projectes, com el concert que farem demà, pel qual hi ha hagut una comissió escènica que s'ha encarregat de pensar l'estructura, buscar, recitar, moltíssimes coses. I amb Noctes el que procurem més aviat és fer, per exemple, col·laboracions amb directors que ens puguin aportar molt a nivell acadèmic, a nivell formatiu, o fer projectes així amb aquest caire.
1: Que no ens han sortit molt bé.
2: I precisament, ja que parlaves de col·laboració, aquesta cançó que porta per títol La cau d'orella, de Josep Vila i Cassanyes, té a veure amb això, perquè li vau demanar una col·laboració a Josep Vila i Cassanyes.
0: Sí, exactament. Ara mateix estem fent una producció que ens està dirigint ell, que és un grandíssim luxe poder-lo tenir treballant amb nosaltres i, a més, cantant música seva, perquè bona part del programa són peces seves amb caràcter madrigalístic i estem aprenent moltíssim, moltíssim, moltíssim. És un privilegi absolut poder tenir gent d'aquest nivell al nostre país i poder aprofitar que encara té mig peu aquí, perquè ell ara està treballant
2: a Alemanya,
0: a l'MDR Rundfunkchor. Però per sort encara dona classes a l'SMUC i això.
2: I de qui va ser la idea de cridar-lo, no? De convidar-lo a fer aquesta col·laboració?
0: Podríem dir que a mitges entre la meva i l'Àlex Onrubia, perquè bé, l'Àlex ja n'hem parlat molt, però és un dels fundadors del cor que desgraciadament ens va deixar fa uns anys. I ell sempre deia que un dels millors directors del país era el Josep Vila. Jo crec que l'hagués posat en el número 1 i que al moment de la fundació del cor l'Àlex no es podia imaginar que avui estaríem fent aquesta col·laboració. Però a vegades ens passa que no sabem ben bé cap on enfocar el timó amb la junta de Noctes i de sobte ens arriba com una mena de boeta de l'Àlex des del més enllà que ens inspira, no? També jo crec que això ha sigut inspiració de l'Àlex, però després la idea es va aterrar, diguéssim, ara farà un any o així, quan vaig parlar amb en Josep va ser professor meu a l'SMUC i li tinc una grandíssima admiració i apreci, i això, vam pensar que a nivell formatiu no hi hauria ningú millor amb qui treballar.
2: I va acceptar de seguida?
0: Va acceptar de seguida, per sorpresa una mica de tots. Però sí, clar, ell també va dir això, que ara que està treballant més a Alemanya, doncs, no sé si enyora, però que ja li va bé treballar amb cors de per aquí, també per la cosa lingüística del català, no? Per poder fer música seva en català amb total tranquil·litat. I ens va alegrar moltíssim que acceptés.
2: Clar, i sent un cor també que no porta molt de temps funcionant, doncs també suposo que per ell li és més fàcil també a l'hora de demanar coses, no?, als cantaires. O no?
0: Això és un misteri, perquè, clar, ell treballa amb cors professionals d'altíssim nivell. Llavors, jo tinc la sensació que amb nosaltres és molt exigent, o sigui que màxim exigent pel nivell del cor, però segur que s'està reprimint algunes coses, no? Vull dir que segur que s'ha adaptat al nostre nivell dintre de què ens exprimeix i ens fa créixer molt, no?
2: Em referia més a demanes una cosa, és més fàcil que els altres ho facin perquè no tenen...
0: Potser per la joventut també, perquè Noctes també és un cor amb gent molt jove i generalment no sempre, però la gent jove acostuma a ser més dúctil, encara que potser les veus no estiguin tan treballades, tan fetes, sí que hi ha aquesta cosa de la... d'estar més, no sé, més atent, més flexible, no? A nivell instrumental, que l'instrument està més preparat per acceptar d'anar a llocs on potser gent professional amb molta experiència no...
2: Això em referia,
0: sí,
2: exacte.
0: Li costa més, o cors més consolidats.
2: I aquesta col·laboració la feu per un objectiu concret, que és arribar a fer el concert.
0: Sí, seria al revés, jo crec, que la col·laboració és més aviat...
2: És el que valoreu més.
0: Tots els assajos, sí. Jo crec, són el que més ens ha enriquit. Per ara, clar, tampoc hem fet el concert encara. Potser és una experiència que ens canvia la vida, segurament.

0: Però sí, aquesta col·laboració culminarà, diguéssim, en aquest concert que fem a Ascó el dia 4 de juliol.
1: Molt bé.
0: I esteu convidadíssims. I serà un programa fantàstic, això, amb música del Josep Vila i Cassanyes, també amb el Six Madrigali de Morten Lauritsen, una obra molt complexa i d'una bellesa increïble. I també farem un madrigal de Monteverdi per començar el concert i dues peces de Josep Lluís Guzmán.

0: Amb aquesta selecció musical, Maria, estem fent com un petit repàs per tot de peces que deus tenir molt presents i molt fresques, perquè aquesta que sentim és aquest motet Ich lasse dich nicht, que esteu treballant amb Noctes per un projecte que se separa una mica d'aquesta col·laboració amb Josep Vila, perquè interactua amb altres disciplines, doncs.
1: Sí. A nivell temporal no se separa gens, perquè
0: no, està tot en marxa.
1: Molt lligat, estem fent les dues produccions alhora, però sí, a nivell conceptual, estem preparant, de fet, amb un octet de Noctes, per tant, no és la plantilla sencera, això, una col·laboració amb la companyia de dansa Mal Pelo, que farem aquest estiu, aquest juliol també, al Teatre Grec, i ens fa moltíssima il·lusió, perquè això sent molt diferent, està sent també un aprenentatge bestial, sí, en altres sentits, però sí, i que, tenim la sort de poder cantar música de Bach, com aquest motet, que és preciosíssim, i que ara l'escoltava i dic, no me'n cansaré mai d'escoltar això.
2: Has tancat mai els ulls, quan ha començat a sonar. L'has interpretat?
1: Sí, l'havia cantat fa, com, no sé, 10 anys o una cosa així, amb el Col·legi en Barcelona, que vam fer una petita gira pel FEMAP i després el vam gravar en el CD Jesus ist meine Freunde.
2: I és una de les peces que interpretareu en aquesta tercera coreografia de Mal Pelo, inclòs en aquest Bach Project, que compta també amb una sèrie de músics, amb Joel Verdolet, em sembla que és la direcció, no?
1: Sí, exactament. A part dels ballarins, hi ha un quartet de corda, encapçalat pel Joel, i després un quartet de cantants solistes, encapçalat per la Quiteria Muñoz. Però sí, el Joel és el que es cuida més o menys de la direcció musical, i és un músic increïble, amb el qual només amb dos assajos ja també vam descobrir tot un món, perquè ens va convidar a apropar-nos a la música de Bach, una mica com deconstruint tots els motlles que quan ets això, jove estudiant, és com que dones molt valor a les formes, no? Uh-huh. A com presentes alguna cosa, no? I ell ens va convidar amb tota l'elegància del món a deconstruir el que portàvem preparat per donar-li una volta i passar-nos la música pel cos d'una manera més integral, jo crec.
2: Clar, Pau, Josep Vila i Cassanyes us està aportant una sèrie de coses a un nivell. Mal Pelo, què us està aportant?
1: Doncs això, trencar motlles, jo crec. Entendre no, és com viure l'escena, l'estar, la presència, el caminar, el com tenir les mans, el com tenir la mirada. Són un seguit de coses que evidentment, si trepitgés un escenari, hauríem de tenir molt a l'ordre del dia els músics i no acostumem a treballar. Però és que, a més, és, ja et dic, només hem fet dos assajos molt intensius, en els quals, ja només pel fet de ser intensius, també absorbeixes d'una manera tot el que està passant, que és ideal, no? Perquè t'entra per tots els poros la seva vivència d'això, de l'escenari, no? De l'espai, de com es relacionen amb l'equip d'una manera molt noble i molt d'una interacció real i unes ganes genuïnes de compartir. Uh-huh. Ens ha obert un món, això.
2: A banda de dirigir els cors Ars Innova i Noctes, des del 2023, ets la pianista, tal com dèiem al principi, del Cor de Noies de l'Orfeó Català, i a banda de col·laborar com a repertorista de manera regular en les produccions simfòniques de la Capella Reial de Catalunya, sota la direcció de Lluís Vilamajor i Jordi Savall. T'agrada la feina de repertorista?
1: Sí, m'agrada molt, moltíssim. Sí, i
2: perquè a vegades hem comentat que quan la gent estudia piano no pensa que hi ha aquesta possibilitat, no, de ser repertorista.
1: No, perquè d'entrada aquí no hi ha com una carrera o un màster, cosa que en altres països sí que hi ha. Jo, de fet, vaig anar a Londres a estudiar això, un màster en piano col·laboratiu, se'n diu allà. Però jo des de sempre ja he sabut que a mi m'agrada fer música amb gent, i que la carrera de piano solista, ja està bé fer-la, però jo volia fer música amb gent. I com que el món vocal també m'agrada molt, doncs de seguida he trobat el meu espai aquí. I de fet, cada cop m'agrada més. Com més ofici vaig guanyant, més ho entenc tot i més gaudeixo gaudeixo des del piano.
2: I ara hi ha una de les coses que us fa molta il·lusió de cara a la pròxima temporada.
1: Amb Noctes, no? Sí. Ja està anunciat, ja està posat a la web de l'Auditori, que l'any que ve, a l'abril, 15 d'abril, ja podeu apuntar, farem un concert en el cicle Llums d'Antiga de l'Auditori, a l'escenari de la Sala 1 de l'Auditori. I sí, és un... Bueno, és que no tinc paraules, perquè crec que no ens haguéssim imaginat arribant aquí.
2: Arribar fins aquí.
1: Sí, i jo encara no entenc com ha sigut, però dono gràcies, moltes gràcies, bueno, a tothom que ens ha acompanyat en aquest camí i a la confiança. I serà un concert molt bonic, on interpretarem les exèquies musicals de Schütz com a peça central i hi haurà tot un recorregut al voltant, i ens ha ajudat l'Anna Crespo amb la posada escènica. Bueno, que encara estem treballant.
2: Encara ho esteu treballant.
0: D'aquí a l'abril jo crec que tindreu temps per acabar d'afinar, però havent-hi les exèquies de Schütz, això ha de ser una meravella de ben segur. Per tant, Maria, avui ho deixem aquí. Maria Mauri, gràcies per la teva visita avui a tots els matins del món.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. Avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica, però també hauríem de tenir un ballet folklòric nacional, és a dir, un esbart professional per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
4: Ara sí, ara són les 10 i 10. He esperat que arribés al
5: a
4: punt
5: més,
4: del minut.
5: 0, 0, 0, 0 segons,
4: per això he deixat aquests 2 segons de blanc abans de tornar a parlar. Hem entrat, doncs, a la nostra tercera hora, avui a tots els matins del món, en aquesta edició de dijous 18 de juny. I, Esther, déu-n'hi-do el recorregut que portem des de les 8, però encara ens queda una dosi de sorpresa, m'imagino. Oi?
5: Una o dues o tres, ja ho veurem.
4: Vaja, però ja saps a què ens refereixo.
5: A través de la música, cada un rebrà com
4: això és veritat,
5: donar.
4: Que al final, a través de cada obra, vés a saber cadascú que hi troba. Però jo clar, em referia clar. Més aviat al reportatge que tenim
5: de cara
4: al final.
5: Sí, l'Esther Plana, que precisament avui és el Dia Internacional del Pícnic, i ella ens ha preparat un reportatge a veure com relaciona el pícnic amb la música.
4: Per això, tinc moltíssima curiositat.
5: Relació, ja.
4: N'hi ha, eh?
5: Sí,
4: si no, ja ens hauria dit, de noies, aquest reportatge
5: és
4: no va bé. però si l'ha fet és que alguna cosa ha trobat.
5: Sí, sí.
4: Molt bé, doncs entrem en aquest tercer i últim tram de selecció musical, ara ja sí, amb un toc de música russa, gràcies a Alexander Borodin i al seu Príncep Igor, una òpera de què ens rescatarem doncs, un dels fragments més cèlebres, clar, les danses polovsianes, la força de les tribus nòmades de l'estepa que es tradueix als colors de l'orquestra i el cor, en aquest cas de la Simfònica de Göteborg, una versió que dirigeix Neeme Järvi i que té ressons de ritual.

Les danses polopsianes del príncep Igor, un dels fragments més cèlebres i celebrats, com ens agrada dir, d'Alexander Borodin, que ens han acompanyat durant els darrers minuts a la nostra sintonia. Colors canviants a l'orquestra i la màgia de les veus que es feien presents en aquesta versió amb cor que interpretaven el Cor i Orquestra Simfònica de Göteborg, dirigits per Neeme Järvi. I ara ens acostem al repertori de Clara Schumann amb la pianista Sophie Pacini, que serà l'encarregada de donar vida a aquesta obra, l'Scherzo número 2 en do menor, rotund i intens.

0: 11:30.
1: 11:30, Esther, eh? Estem a l'aire. Ai, que ens de tant en tant ens enganxeu aquí fent planificacions, tot plegat. Però sí, això que sentíem també tenia molt de veu parlada, la veritat. No ha quedat ni fora de lloc. El que sentíem, com us deia, era la passacalla de la partita a 8 veus de Caroline Shaw, una obra que l'any 2013 va guanyar el Premi Pulitzer i on aquesta compositora explorava recursos vocals gairebé infinits i una creativitat totalment expansiva. Era el conjunt Roomful of Teeth, del qual ella mateixa en forma part. I ara continuem endavant amb la selecció, amb la dansa de Nitra de la suite de Pergint, la primera de les suites sobre Pergint, d'Edvard Grieg, amb la Filarmònica de Berlín i Herbert von Karajan.

0: Així acaba la música per cordes, percussió i celesta de Béla Bartók amb aquest Allegro Molto que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Toronto dirigida per Esa-Pekka Salonen. Música que ens fa arribar pràcticament a 11:45 del matí i ara ja sí, és moment de descobrir les sorpreses que amaga el reportatge que ha preparat per nosaltres i per vosaltres la nostra companya Esther Plana.
1: Tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
2: Avui, el calendari ens convida a estendre una manta damunt de l'herba i a seure'ns per relaxar-nos una mica. I és que el 18 de juny és el Dia Internacional del Pícnic, una celebració senzilla que ens recorda el plaer de menjar a l'aire lliure i compartir una estona alegre amb família o amics. Quina relació té tot plegat amb la música? Ben atents, perquè ho descobrirem tot seguit. Aquesta que sentim és una de les primeres referències que

trobem. Però, curiosament, el pícnic, en aquest cas, no el fan persones, sinó ossets de peluix. The Teddy Bear's Picnic va néixer a començaments del segle XX com una peça instrumental de John Walter Bratton i anys més tard Jimmy Kennedy hi va posar lletra. Des d'aleshores, aquesta cançó ha quedat lligada a l'imaginari infantil. Un bosc, una trobada secreta, una mica de fantasia i una música que sembla feta per caminar entre els arbres.

De fet, cal dir que els primers pícnics no es feien a la gespa. De fet, no es feien ni a l'exterior, perquè en realitat van néixer com un esdeveniment aristocràtic als salons francesos del segle XVII. L'origen del mot pícnic ve de l'unió del francès pic, que vol dir agafar bocins, i nic, que significa cosa petita. I és clar, en aquell món dels salons, conversa, jocs i teatre amateur, la música hi encaixava de manera natural. És fàcil imaginar-hi, per exemple, cançons de cort com aquesta d'Etienne Molinier, habituals dels ambients refinats i privats.

Però amb el pas del temps, sobretot a partir del segle XIX, aquell pícnic d'interior va sortir definitivament a fora de la mà de les classes mitjanes. A Catalunya se'n deien fontades, per exemple, i omplien els jardins públics, els parcs i els camps de gent reunida gaudint de l'alegria i d'un punt de llibertat. Però tornem a França perquè aquesta escena cada cop més habitual dels pícnics es va formalitzar gràcies a la pintura. El mateix any que Georges Bizet estrenava Els buscadors de perles, el 1863, Édouard Manet presentava El dinar campestre, un quadre que va generar molta polèmica entre el públic del Salon de Refusé de París. El que escandalitzava no era només el pícnic, és clar, era que en l'escena apareixia, de manera natural, una dona despullada.

Però això no va quedar aquí. 2 anys més tard, Claude Monet començava el seu propi Dinar Campestre, una obra de grans dimensions concebuda com un homenatge i també com un desafiament al quadre de Manet. El pícnic, doncs, ja no era només una manera de menjar. Era una imatge moderna, una manera de pintar el temps lliure i la vida social. De fet, uns quants anys abans, el 1815, l'escriptora Jane Austen ja havia plasmat l'escena d'un pícnic en una de les seves novel·les més conegudes. A Emma, Austen transforma un pícnic elegant en una exposició irònica de la vanitat i la hipocresia que amaguen les bones maneres i la cortesia de l'època. Perquè un pícnic no és mai només un àpat, també és un afer social. Pel que fa a la música, és clar, hem de fer referència a la fantàstica banda sonora que va crear Rachel Portman per a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, una composició que li va valdre un Òscar l'any 1997, el primer guanyat per una dona en la categoria de bandes sonores.

0: De fet, el cinema ens ha regalat al llarg de les dècades diferents escenes de pícnic, algunes més bucòliques que d'altres.
1: Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
2: A, B, C.
1: When you sing, you begin with Do, Re, Mi.
0: En aquest sentit, un dels pícnics cinematogràfics més musicals és, sense cap mena de dubte, el de somriures i llàgrimes. Maria, la protagonista, porta els infants de la família Von Trapp d'excursió i, a més, ho converteix tot en una classe de música. D'aquí surt una de les cançons més conegudes d'aquest musical, Do, Re, Mi.

Picnic at Hanging Rock, de Peter Weir, una sortida escolar d'un grup de noies a la natura, es transforma en tot un misteri on la natura deixa de ser un refugi amable i es torna enigmàtica. La música reforça aquesta idea sobretot a través de les peces interpretades amb flautes de pan per Georg Zamfir. Realment, amb aquesta música no ve gaire de gust asseure's gaire estona a l'herba a menjar res. Canviem d'ambient, d'escenari i també d'estil musical. Anem fins a Texas per trobar-hi el cantant i compositor Willie Nelson.

Nilsson és considerat un dels grans intèrprets del country del segle XX, però si el fem aparèixer en aquest reportatge és perquè l'any 1973 va posar en marxa el pícnic més concorregut i repetit de la història, el pícnic del 4 de juliol. Aplega milers de persones i s'ha celebrat ininterrompudament des de llavors, tot i que l'any 2020, degut a la pandèmia de Covid-19, es va fer en format virtual. No, it's a lie. And just a dream from which I must wake. I això ens serveix per recordar que, al capdavall, el pícnic sempre parla del mateix. Reunir-se, gaudir de l'estona amb amics i familiars i compartir menjar. A les cistelles, clar, hi podem posar una mica de tot, però què us sembla si hi posem una mica de sushi?

I és que el calendari té coincidències curioses. El 18 de juny també és el Dia Internacional del Sushi. Per tant, traslladarem el nostre pícnic al Japó i posarem música d'un dels grans compositors japonesos del segle XX, Toru Takemitsu.

Sentim Clouds, de les peces per a piano per a infants de Toru Takemitsu, una composició que resumeix a la perfecció l'esperit relaxat i lúdic de molts pícnics. Però per acabar aquest recorregut d'avui, deixarem els núvols enrere per conjurar musicalment el temps que tots volem quan sortim al camp a fer un pícnic. De les quatre petites pastorals de Ricard Lamote de Grignon, sentirem De la calma en el cim, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Salvador Brotons.

0: Doncs sobre aquesta música de Manuel de Falla, aquest concert per clave que ens mostra, aquest clave més enllà de la música barroca, arriben els darrers segons pràcticament d'aquest programa d'avui dijous a tots els matins del món. Demà hi tornarem.
1: Doncs sí, amb les seccions de l'Anna Ponces, l'Entremats, a veure de què ens parla demà, i sobre la marxa, amb Carles Marigó, que tancarem el programa, que a la segona hora també tindrà convidat, en aquest cas serà el musicòleg Jordi Roquer. Tot això demà a partir de les 8 i fins a les 11.
0: Doncs que gaudiu d'un gran Dia Internacional del Pícnic, Dia Internacional del Sushi, que vagi molt bé, i demà us expliquem com han anat els Premis Alícia.
1: Adéu-siau.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'església de Santa Maria de Vilabertran per sentir un dels recitals de la Schubertíada del 2025. En aquest cas, un concert de l'Acadèmia de la Schubertíada, que és una mostra del treball del programa Lead the Future, el vessant pedagògic del festival destinat a joves cantants i pianistes en el pas cap a la professionalització. I avui en sentirem dues de parelles de músics, de qui anirem sabent coses a mida que avanci el programa de concert, un programa preciós amb música de Robert i Clara Schumann, Franz Schubert i Johannes Brahms. D'una banda, sentirem Belén García, soprano, i Esther Vilar, piano, i de l'altra, Jana Coromines, mezzo-soprano, i Llum Colomé, piano. Són les quatre intèrprets d'avui que van treballar durant el curs amb dues figures de referència en el món del lit, la soprano Christiane Karg i el pianista Wolfram Rieger. Comencem amb Belén García i Esther Vilar. Van començar el recital amb Robert Schumann. Sentirem tres dels líders del cercle de cançons, és a dir, el Liederkreis opus 39, i després sentirem el lit també de Schumann, So lasst mich scheinen, deixeu-me lluir, forma part del recull de l'Ida Ungesenge del Wilhelm Meister. Música de Schumann, per tant, amb Belén García soprano i Esther Vilar al piano per començar aquest recital d'avui.

El recital de Lied d'avui ha començat amb Robert Schumann, primer, amb tres melodies que formen part del Liederkreis, opus 39, In der Fremde, Schöne Fremde i Wehmut. Després hem sentit So lasst mich scheinen, Deixeu-me lluir, del recull Lieder und Gesänge del Wilhelm Meister. Música de Schumann que ha interpretat la soprano a la Cantina, nascuda l'any 2000, Belén García. El 2019 va començar a estudiar a l'ESMUC, va fer el màster amb Francisco Poyato i actualment fa estudis a Salzburg. Doncs Belén García l'hem sentit amb la pianista Esther Vilar i són el primer duo d'aquest recital d'avui que forma part de l'Acadèmia amb els professors Christiane Karg i Wolfram Rieger dins del marc de la Schubertiade de Vilabertran del 2025. Ara elles descansaran i sentirem Jana Coromines i Llum Colomé. Interpretaran Clara Schumann i Johannes Brahms. De Clara Schumann, Liebst du um Schönheit? Si estimes per la bellesa, és el Lied opus 12, número 2, música escrita a partir de Rückert, i després arribarà Johannes Brahms, Meine Liebe ist grün, El meu amor és verd, és l'opus 63, número 5. Després, Vergebliches Ständchen, Serenata inútil, és l'opus 84, número 4, i després encara An eine Holzharfe, a una arpa eòlica, és el Lied opus 19, número 5. Per tant, Clara Schumann i Johannes Brahms en la veu de Jana Coromines, nascuda el 2002 a Barcelona. Després us n'explicarem més coses després d'haver sentit com amb Llum Colomé al piano interpreta Clara Schumann i Johannes Brahms.

Preciosa la veu i la musicalitat de Jana Coromines, la mezzosoprano que hem sentit amb la pianista Llum Colomer. Han interpretat per començar Liebst du um Schönheit, si estimes per la bellesa, és el Lied Opus 12 número 2 de Clara Schumann. I després han vingut tres melodies precioses de Johannes Brahms, Meine Liebe ist grün, El meu amor és verd, és l'opus 63 número 5, després Vergebliches Ständchen, Serenata inútil, és l'opus 84, número 4, i finalment en Eine als Harfe, a una arpa eòlica, que és el Lied opus 19, número 5, de Johannes Brahms, i que ha interpretat Jana Coromines, que va fer el grau professional de cant amb Marisa Roca al Conservatori del Liceu, on hi va fer el superior amb Joan Martín Royo. Ha estat finalista de la Salvat Beca Bach 2024, i d'aquí una estona la tornarem a sentir, perquè aquest duo ara descansarà, igual que ha fet el format per Belén García sobre soprano i Esther Vilar piano. Són les dues intèrprets que ara tornen per a oferir Franz Schubert, primer Im Frühling, a la primavera, és el Lied Deutsch 882. I després Wanderers Nachtlied, que és el cant nocturn del caminant, el Lied Deutsch 768. La veu, la de la soprano Belén García, amb Esther Vilar al piano, nascuda a Barcelona, alumna de Jordi Camell a l'ESMUC. Ha fet el màster de Lied Victòria dels Àngels i, entre altres, ha fet classes amb Francisco Poyato, amb Pep Surinyac, amb Graham Johnson o Roger Vinyol. Les sentim totes dues. Belén García, soprano, i Esther Vilar, piano, interpreten Franz Schubert des d'aquesta gravació de Catalunya Música de l'agost del 2025 a la Schubertiada de Vilabertran.

Avui a Catalunya Música us hi estem oferint el resultat de l'Acadèmia de la Schubertíada, que és segurament una de les coses més especials que passen a Vilabertran cada estiu, perquè no és simplement un curs d'estiu aquesta acadèmia, ni tampoc són unes classes magistrals, sinó que el que intenten és reproduir a petita escala la vida professional d'un duet d'elit. Cantant i pianista, treballant plegats, assessorats per grans artistes. Avui, per exemple, sentim aquest concert que forma part del resultat del treball de les quatre intèrprets que sentim amb els professors Christiane Karg i Wolfram Rieger. A més, tot aquest procés culmina amb el concert públic que us oferim avui i que va gravar Catalunya Música l'agost del 2025 i que ens ha permès ara de sentir el duet format per Belén García, soprano, i Esther Vilar, piano. Han interpretat Franz Schubert. Im Frühling, el Lied Deutsch 882, a la primavera, i després hem sentit Wanderers Nachtlied, el cant nocturn del caminant, el Lied Deutsch 768. Elles són dues de les intèrprets d'aquest concert. És el primer duo que hem sentit, el que ha començat el recital amb Robert Schumann. I ara tornem a les altres dues intèrprets, a Jana Coromines, mezzosoprano, i Llum Colomer, piano, que per cloure el concert també hi interpretaran Franz Schubert. Primer, An den Mond, a la lluna, el Lied Deutsch 193. Després, Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, és el Lied Deutsch 776. A continuació sentirem Die junge Nonne, la jove monja, és el Lied Deutsch 828. I finalment sentirem Seligkeit, benaurança, és el Lied Deutsch 433. La veu, la de la mezzo Jana Coromines, al piano, Llum Colomer.

Des de l'acadèmia amb els professors Cristiane Karch i Wolfram Rieger, dins del marc de la Schubertíada de Vilabertran del 2025, ara hem sentit el duo format per Jana Coromines, mezzosoprano, i Llum Colomé, piano. Han interpretat Schubert, An den Mond, a la lluna, el Lied Deutsch 193, després Du bist die Ruhe, tu ets el repòs, el Lied Deutsch 776, a continuació Die junge Nonne, la jove monja, el Lied Deutsch 828 i finalment Seligkeit, benaurança, el Lied Deutsch 433. Hem sentit Jana Coromines, de qui us n'hem fet un esbós biogràfic fa uns moments, amb Llum Colomé, la pianista de Barcelona, alumna d'Alba Ventura al Conservatori del Liceu. Ha fet també el màster de Lied Victòria dels Àngels a l'ESMUC i, a més de rebre guardons com a pianista de Lied, estudia clavecí amb Eva del Campo a Badalona i estudia baix continu a Toulouse. Ha fet duo amb Ferran Mitjans i avui l'hem sentit amb Jana Coromines interpretant aquest programa de Lied romàntic preciós, que ara s'acaba amb el duo que ha iniciat el concert, amb la soprano a la cantina Belén García i la pianista de Barcelona Esther Vilar. Interpreten tres Lieder dels Goethe-Lieder d'Hugo Wolf.

0: Aquest és el final del recital preciós que us hem ofert avui. S'acaba amb música d'Hugo Wolf, amb uns lida a partir de Goethe que ha interpretat la soprano Belén García amb la pianista Esther Vilar. És un dels duos que hem sentit avui. L'altre era el format per la mezzosoprano Jana Coromines i la pianista Llum Colomer. Són quatre intèrprets que van treballar durant el Lead the Future, que és aquest vessant pedagògic de la Schubertíada a Vilabertran, el que permet és treballar durant uns dies amb figures de referència dins del Lied, en aquest cas la soprano Christiane Karg i el pianista Wolfram Rieger. És un pianista que hi té una vinculació especial amb la Schubertíada i hi ha participat en més d'una quarantena d'ocasions. Doncs avui ells han estat darrere de tot el que hem sentit del treball que va fer possible aquest recital al públic a la Schubertíada, aquest recital d'una banda de la soprano a la cantina Belén García i la pianista de Barcelona Esther Vilar. Les hem sentit interpretant Schumann, Schubert i Wolf, i el duo format per Jana Coromines, mezzosoprano, i Llum Colomer. Elles han interpretat Clara Schumann, Johannes Brahms i Franz Schubert en aquest recital que es va fer l'agost del 2025 a l'església de Santa Maria de Vilabertran. Acadèmia amb els professors Christiane Karg i Wolfram Rieger, un recital que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Música de Cambra, primer de Félix Mendelssohn, el quartet amb piano número 1 en do menor opus 1, que ara interpreta el quartet Bartholdy.

Era música de Félix Mendelssohn, el quartet amb piano número 1 en do menor, l'opus 1 del compositor alemany en versió del quartet Bartholdy. Després de Mendelssohn, avui Beethoven, la setena sonata per a violí i piano en do menor, l'opus 30 número 2, que interpreta el violinista Augustin Dumay amb la pianista Maria Joao Pires.

0: Aquesta era la sonata per a violí i piano número 7 en do menor, opus 30 número 2 de Ludwig van Beethoven, la versió d'Augustin Dumay, violí, i Maria Joao Pires, piano.
1: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
2: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
1: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
2: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
1: Entrades a osvallès.com. Linka. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat.
4: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Schumann, Sarasate, Beethoven, Brahms, ni més ni menys. No està mal, eh? No,
2: home, m'has dit quatre noms d'aquests que pesen, eh?
1: Sí, bum. Sí, però és que, a més, aquests quatre compositors han estat els que hem pogut escoltar interpretats també, ni més ni menys, que per Itza Perlman.
2: Exacte. De fet, aquestes alçades de la pel·lícula, o de la setmana...
1: Ah, no, de quina pel·lícula?
2: I si us faltaven... La pel·lícula, els homes clàssics. I si us faltaven arguments, crec que ja tots estem convençuts que Perlman ha estat, no?, un dels més llegendaris violinistes. Jo puc, crec que podem dir de tots els temps, no?
1: Sí.
2: És, ja està. Sí, no?
1: És així.
2: Clar, per això, no?, perquè ha sabut combinar el virtuosisme i lluïment, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de teatralitat, de circ, amb lectures molt més íntimes i tràgiques, per les quals també cal ser un gran virtuós, eh? Però ja ens entenem, eh? Aquesta dualitat de l'espectacularitat per les notes ràpides, el

0: salts, etc. I les frases llargues, líriques, precioses, tot, i tot ho ha fet bé.
1: I, no, sempre de manera impecable. Eh? Sí. I sobretot el que és més important, amb una gran implicació expressiva.
0: És veritat. Doncs aquesta implicació expressiva i una tècnica excel·lent són requisits necessaris per interpretar dos dels concerts per violí més reconeguts de tot el repertori.
1: Més que els de Brahms o Beethoven?
0: No m'atreviria a dir tant, però...
1: No sé què dir-te.
0: Però sí, està clar que, com el de Brahms i de Beethoven, aquests dos altres als que faig referència, són concerts extraordinaris. Voleu saber quins són? Doncs no marxeu, que comencem.
2: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Amb els intèrprets normals, o fins i tot els intèrprets molt bons, pots dir, té aquella obra que allà brilla, és extraordinari amb aquella obra. Clar, amb Itzhak Perlman no és fàcil triar les obres amb les quals ha destacat tocant el violí, perquè és que destaca amb la immensa majoria de les obres. Estem escoltant aquí a Gabriel, una obra de Gabriel Fauré, l'Opus 16, i és preciós.
1: I tant.
0: És preciós aquest fraseig amb el violí, aquesta línia més romàntica, increïble. Però sí que és cert que hi ha algunes composicions en què Perlman ha estat especialment rellevant.
1: I portem tota la setmana explicant-les, no? Sí. Perquè hem comentat al llarg de la setmana els concerts de Brahms, de Beethoven, algunes, per exemple, de les més virtuoses composicions de Paganini, de Sarasate... És que, vull dir, obres de violí, totes.
0: No? Sí, sí, sí. De fet, si busco la seva discografia, veureu què és.
1: Ho té tot.
0: Necessiteu tres vides per escoltar-la sencera. Ara bé, hi ha algunes obres que encara no hem comentat i que seria imperdonable que en una setmana amb el violí com a gran protagonista quedéssim pendents. Ens referim a dos compositors. Va, anem a donar pistes.
1: Vinga, va.
0: Un alemany i l'altre rus. Jo crec que és facilíssim, no?
1: Jo crec que sí.
0: Comencem per alemany.

Dins de l'amplíssim repertori de Pelman, algunes de les composicions de Max Bruch, aquest compositor alemany, que dèiem abans... Bueno, no havíem dit el nom, però hem dit que era alemany. Exacte. Sí, sí. Doncs això, les composicions de Bruch ocupen un lloc privilegiat, sobretot

0: Mena el seu concert número 1, que tot seguit us comentarem i que no podia faltar amb aquesta setmana.
1: Oi que no?
0: No.
1: Seria imperdonable. Estem escoltant ara la Fantasia Escocesa en opus 46, el seu primer moviment. Bruch es tracta d'un compositor que sembla... És que ho hem dit gairebé cada dia, això. No? Perquè, clar, la paleta expressiva de Perlman és tan àmplia que tots els compositors s'adapten perfectament a la seva manera natural d'interpretar aquest so ampli i càlid, una tendència constant al cant, a la línia melòdica, no? A fer cantar el violí i una manera d'expressar l'emoció, doncs amb aquesta noblesa, no? Sense efectismes que siguin estrictament innecessaris.
0: Sí, de fet, durant dècades, molts estudiants i melòmans han descobert Bruch escoltant precisament les versions de Perlman, no? I més concretament, doncs, home, el seu cèlebre, conegudíssim, curiosament, conegudíssim, l'últim moviment.
1: Sí.
0: Perquè hi ha molts concerts per violí, per piano, que fins i tot sinfonies, no? O sigui, com fa el primer moviment de l'Heroica? Ho sabem tots. Sí, com fa l'últim moviment?
1: No l'hauríem de pensar una mica més, sí.
0: Ah, doncs aquí, l'últim moviment del concert número 1 en sol menor de Opus 26 de Bruch, conegudíssim, i més tocat per Perlman.

0: Ja us demano disculpes, però és que estem fent ràdio i hem d'intentar explicar-vos coses.
1: El que estàs fent és un sacrilegi.
0: En sóc conscient, en sóc conscient.
1: De parlar damunt d'aquesta meravella.
0: Però és que hem d'explicar coses. L'heu reconegut, el tercer moviment, al final, Allegro Enérgico, del concert per a violí i orquestra número 1, en sol menor, opus 26 de Max Bruch. Doncs bé, podem dir que aquesta és l'obra central, no?, en la relació del violinista i el compositor Max Bruch. Diríem que és també l'obra més coneguda de Bruch per a violí. De fet, jo crec que és l'obra més coneguda de Bruch per a violí i per no violí. És l'obra més coneguda de Bruch. I és una composició, aquesta, que ha estat present en concerts al llarg de tota la vida de Pellman i també en diverses gravacions. Per tant, és interessant

0: Per poder escoltar també, no?, com ha anat evolucionant el violinista al llarg de la història, de la seva història, en funció d'aquestes gravacions que ha enregistrat diverses vegades al llarg de la seva vida. Per tant, és un vehicle que va molt bé per poder desplegar tot l'art de Pelman. No ho comentàvem fora d'antena, no? De cop i volta era enèrgic, de cop i volta passava a ser una cosa íntima amb una expressivitat brutal.
1: Sí, i és que, tal com sentim de fons, és un concert que demana un equilibri molt delicat, no? Hi ha passatges, doncs, de gran lluïment. Vull dir, aquest principi que nosaltres podem xiular, aquí hi ha una quantitat d'acords i de dobles cordes que passen desapercebudes perquè a ell li surt fàcil, no?
0: Sí,
1: però és molt difícil de fer.
0: Però ho deia, més ben bé, que és el cas d'un, en aquest cas un violinista, que fa amb el violí el que vol.
1: Clar.
0: Que vol i fins i tot una mica més.
1: Això és curiós perquè moltes vegades per l'oient hi ha moltes coses que passen desapercebudes. Jo de vegades escric música pensant de dir, mira, aquí faré aquest detall, no sé què, i tal. Però és més per una qüestió, de que jo crec que ha d'anar per allà, però després allò no acaba sortint,
0: però
1: no?
0: Però penso que aquestes coses que d'entrada són imperceptibles, si no hi fossin...
1: No, clar, seria
0: igual,
1: diferent.
0: Igual ho notaríem, també.
1: Sí, un dels exemples, jo me'n recordo molt, de quan vaig estudiar Gaudí, va repetir el segon de Rachmaninoff, l'últim moviment... L'últim moviment de segon de Rachmaninoff fa tiro, tiro, parava, parava, piro, tiro, tarara, tarara, torara...
0: És molt difícil agafar-ho amb el violí de fons, però sí.
1: No, però...
0: Sí, el conec.
1: Però això, que són quatre notes, tiro, tiro, tarara, tarara...
0: No són quatre,
1: realment. Entremig hi ha para, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, no? I dius... I jo quan estava estudiant deia... Sí, això no ho he sentit mai, que hi hagi
0: doncs
1: hi tantes notes, no?
0: Clar, però si toques només les quatre notes, et faltaran coses quan ho escoltis, també.
1: Exacte.
0: Quan interpretes sense que mena dubte, però quan escoltes... avui passa alguna cosa amb aquest concert, sona diferent.
1: Doncs amb el concert de Bruch passa una cosa similar, Com dèiem, hi ha passatges de gran lluïment tècnic, però en el fons sempre subordinats amb aquesta melodia, no? El ti-ti-ri-ti-ri-ri, no? No és música per impressionar superficialment, és música per commoure... I, evidentment, aquí Pelman troba el seu terreny natural, no?
0: Clar, perquè el seu sol es projecta amb facilitat per damunt de l'orquestra, però mai és agressiu.
1: No
0: arriba a l'agressivitat. Mm-hmm. Les frases s'entenen amb amplitud, com si el violí estigués respirant. Allò de buscar sempre aquest efecte cantabile, no?, que fa cantar l'instrument, amb aquesta capacitat de sostenir aquest cant, que és una raons principals per les quals les seves lectures s'han convertit en absoluta referència.
1: Mm. I és veritat que diem moltes vegades, que la facilitat tècnica que té... pot donar a entendre que Pelman és un violinista de circ i de lluïment.
0: D'efectes, no?
1: Exacte. I potser aquest tercer moviment que tenim de fons és la part més famosa d'aquest concert. Però precisament on nosaltres creiem que més llueix el talent de Pelman, i no per aquest circ, és justament el segon moviment.
0: Doncs sí, perquè podríem dir que és el cor d'aquesta obra, el cor emocional d'aquesta obra. En mans de Pelman, la música avança amb una serenitat intensa, sense presses, deixant que cada gir melòdic adquireixi un nou significat, no? La seva interpretació evita també el sentimentalisme fàcil, no? Ser excessivament amanerat en aquest aspecte, i aposta per una bellesa continguda, més aviat profunda.
1: Mm. I per això, doncs, mira, ara sí que ho sento, Albert, però haurem de deixar de parlar.
0: Ja per sempre més?
1: No, per sempre més no, però això de tallar sempre aquestes meravelles que fa Pelman, jo crec que ara el que podem fer és escoltar sense interrupcions la versió dirigida per André Prevent amb la Simfònica de Londres, esclar, és el Pelman al violí, d'aquest segon moviment, Adagio, del concert per a violí i orquestra número 1 en sol menor, opus 26, de Max Bruch.

0: Quina passada, eh? Quanta bellesa.
1: Absolutament. Acabem d'escoltar el segon moviment, l'Adagio, del concert per a violí i orquestra número 1 en sol menor opus 26 de Max Bruch, en la versió dirigida per André Previn, amb la Simfònica de Londres i, per descomptat, a Jack Pelman al violí. I ara, canviem de compositor.

0: Al principi del programa dèiem que dedicaríem el capítol d'avui a un compositor alemany, ja sabem qui és, Max Bruch, i a un rus, que escoltant aquesta obra, tampoc és l'obra més coneguda d'aquest compositor rus,
1: no,
0: que té obres conegudíssimes.
1: I probablement no el situaríem, no?
0: No, jo crec que no.
1: Obra?
0: Jo crec que no. A no ser que coneguis l'obra, per descomptat.
1: Evidentment.
0: En tot cas, seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Música en aquesta setmana dedicada al gran violinista Itzhak Perlman.
1: I si Bruch és el territori del cant pur i Brahms el de la densitat simfònica, Tchaikovsky...
0: Aquest és el protagonista d'ara.
1: És el lloc on Perlman pot unir, doncs, precisament les dues coses, lirisme i brillantor, no? Amb una certa intensitat, podríem dir, gairebé teatral, no? El compositor rus necessita una veu que sigui capaç d'apassionar sense perdre elegància. Jo sempre he dit que les frases, ara perquè estem parlant

0: del violí, però les frases que escriu per al violoncel Tchaikovsky,
1: i tant,
0: és que són per morir-se,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i justament és aquesta capacitat d'apassionar amb molta elegància, no? I justament una combinació que ha estat una de les grans fortaleses del violinista israelià.
1: Per molts oients, Tchaikovsky, o sigui, el Tchaikovsky de Pelman, és a dir, tal com Pelman interpreta Tchaikovsky, el violí és la porta d'entrada ideal, no?, pel romanticisme violinístic. I, és clar, això ens porta automàticament, és que és irremeiable, no?, al seu concert per a violí en re major opus 35. Mm. Obra essencial de la literatura per a violí.
0: Sí, jo ara estava pensant que, clar, el concert per a violí de Tchaikovsky, doncs, és una de les obres que ha ocupat un lloc central en els programes
1: també,
0: de concert, no? I ara pensava, a veure, aquest centre, lloc central, és molt gran, no?
1: És que té un repertori inabastable.
0: Perquè dius, no, és que Beethoven és fonamental, és que Brahms, és, no, és que Bruch també, és que Tchaikovsky també.
1: Sí, sí, sí, i encara no acaba la setmana.
0: No, exacte, sí, sí, sí. No, però clar, amb el cas del Tchaikovsky, aquest és un concert d'extrems, no? O sigui, hi ha un virtuosisme desbordant, però a més unes melodies impressionants, expansives i sobretot una forta càrrega emocional. És que és brutal el concert de Tchaikovsky.
1: Ja us ho podeu imaginar. Pelman destaca perquè pot afrontar totes aquestes dificultats tècniques amb total facilitat, no? Alliberant-se així per concentrar-se en el discurs musical. Em fa pensar, no?, quan parlàvem això de fa unes setmanes, no?, de Claudio Arrau, que deia jo, la sonata Hammerklavier, per dir una obra ben complicada, jo la vull afrontar des d'aquesta perspectiva. Clar, quan la part tècnica la tens ja tan dominada, pots plantejar, o sigui, la part tècnica no és en cap cas un problema. Pots arribar, vas al camp dels matisos, no? Doncs jo aquí faré una expressió d'aquesta manera.
0: Clar,
1: aquí,
0: per això es poden permetre el luxe de dir jo les peces les vull pensar.
1: Clar. Sí, clar, perquè tocar-les no és un esforç, no és un repte, perquè surt de forma natural, no? Per tant, el públic que ha pogut escoltar a Pelman interpretar aquest concert per a violí de Tchaikovsky, que encara no estem escoltant, pot percebre aquesta energia i la passió, no? Però també el control, que és molt important. És a dir, és un concert tan d'extrems també que pots perdre el control. I amb Pelman, evidentment, no passa això. Mm.
0: Sí, perquè fins i tot amb els moments de molta rapidesa i molta dificultat tècnica, hi ha un timbre càlid, no?, que evita que la música es torni estrident, no? Moltes vegades quan sents... m'ho porto al meu terreny, no? Pianistes molt tècnics, però que al final...
1: Són freds.
0: Una mica, no? Sí. I en canvi, Pelman, ni molt menys,
1: no,
0: eh? Fins
1: no.
0: i tot en els moments més brillants, hi ha sempre una noblesa de base, com precisament passa amb el segon moviment.

0: Han passat dues coses aquí. Una, comentar que fa molt de temps, molt de temps, molt de temps, el Pedro, escoltant aquest segon moviment, em va dir el cant dels ocells, i ara només escolto el cant dels ocells.
1: En veure despuntar.
0: Aquesta és la menys important, però és així. Ara escolta això i automàticament, ostres, el cant dels ocells. Però en tot cas, quin fraseig amb el violí, quina meravella, perquè ara fa l'entero comentava amb el Pedro, no? Hi ha precisió quirúrgica, però no és freda.
1: No.
0: O sigui, ell és precís com un rellotge suís.

0: però no és fred.
1: No,
0: hi ha emoció.
1: I a més a més no hi ha aquell vibrato exagerat que podem sentir amb gravacions antigues. De vegades agafem violinistes de principis del segle XX, que ja hi ha algunes gravacions. Fins i tot recordo els programes que van fer sobre Joan Manent, te'n recordes, eh? Mm-hmm. Que hi havia ell mateix tocant el violí.
0: Sí, i tant.
1: I que ella, que a més a més ell era un gran virtuós del violí, però tenia aquesta manera...
0: Antiga,
1: per dir-ho d'alguna manera, no? Amb aquest vibrato tan ampli i tal. I en canvi en Pellman és tota elegància, no?
0: 100%. De fet, aquí tenim una dolçó íntima. No? És íntim, és preciós, la música t'abraça. El que deia el Pedro, un vibrato ric, però no desproporcionat.
1: Exacte.
0: I la respiració. Com respira el violí? Respira amb nosaltres àmpliament, que et fa això sospirar, no? Crea aquesta atmosfera de melancolia que et fa connectar absolutament amb l'obra.
1: Sí, és que, de fet, és un exemple clar de que sí, té molta capacitat de transformar, perdoneu pel adjectiu, una simple melodia, perdó,
0: entre cometes, això de simple.
1: Perquè no és simple.
0: Sí, no, és clar.
1: Amb tot un relat emocional complet, sí. No? O sigui, de vegades són quatre notes, però que acaben sent una història.
0: I t'eleva, no? T'eleva, sí? T'arriba l'ànima.
1: Absolutament.
0: Ara bé, el tercer moviment d'aquest mateix concert per violí de Tchaikovsky, ple d'ímpetu rítmic i color eslau, el violinista, doncs, s'adapta. Uh-huh. I de cop i volta tot es torna brillant i ple de vitalitat.

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Diverses coses a considerar. Sí. La primera, quan ha començat l'orquestra, fora d'antena, jo li he dit a l'Albert, ostres, quin tempo més ràpid, no? Perquè m'ha semblat que, mira, és
0: perquè el pot assumir. Bé.
1: Sí, exacte. Quin és el perill d'un tempo ràpid? Que quan entra el solista, li agafa aquell ímpetu i aquella justament vitalitat i sembli fins i tot una mica precipitat. Zero.
0: Sí, que soni com ofegat, que no atrapi l'orquestra.
1: En Pellman, zero precipitació. O sigui, s'entén tot, hi ha una certa respiració, i ara tirorir, etc. I després, si us heu fixat quina és la rítmica d'aquest moviment,
0: això et recorda un ballet, no?
1: És la dansa trepac del trencanous, és exactament igual.
0: Per això aquests aires eslaus, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: El que deia el Pedro, no? És a dir, normalment quan escoltes un intèrpret, un bon intèrpret, diré, fins i tot, un bon intèrpret, tocant una composició molt ràpida, el fraseig se n'acostuma a ressentir, perquè al final la mateixa rapidesa fa que, ostres, no tinguis aquesta claredat formal. Aquí no passa, eh?
1: No.
0: Aquí el fraseig és perfecte. Perquè no és un virtuosisme que soni agressiu, és totalment integrat dins de la música de Tchaikovsky. De nou, de dir mateix, hi ha un domini tal de la tècnica que pot fer això sense que soni accelerat ni revolucionat, no? Està com molt digerit.
1: Sí, i això em fa pensar una mica amb el que dèiem abans de la comparació amb Claudio Arrau, que potser sí que li surt de natural, però jo crec que aquí també hi ha molt de pensament previ.
0: O sigui,
1: ell realment, quan agafa el concert de Tchaikovsky, el concert de Beethoven, el concert de Brahms, és igual, qualsevol, i l'acaba interpretant així, home, aquí hi ha un motiu.
0: Segur. No? Més quan l'ha interpretat, segurament centenars de vegades,

0: Exacte. I, no, i després, perquè a més, d'acord, és un solista, però també hi ha un director.
1: Clar.
0: Hi ha una orquestra. Clar. Per tant, aquí hi ha una mena de conjunció entre tothom, no? Per tant, hi ha molta reflexió. Jo crec
1: Segur.
0: Que aquí hi ha molta reflexió.
1: Segur.
0: Independentment de la seva facilitat i la seva naturalitat. O sigui, ja li surt natural, d'acord.
1: Però a més, anem a posar-li diversos colors, no?
0: I a part, l'última cosa, el que dèiem, no fa les mateixes interpretacions quan té 20 anys que quan en té 60.
1: No.
0: Per tant, aquí també demostra que hi ha molta...
1: Hi ha una evolució.
0: Molt de pensament, eh? A més, aquesta combinació d'energia i elegància és una de les raons per les quals doncs, les seves versions han estat i són
1: i
0: tan populars
1: sí.
0: i sobretot són referència precisament entre els estudiants.
1: Absolutament.
0: Que l'agafen amb ell com a referència. I dit això, doncs, anem a l'audició.
2: Ni piano ni òpera. Aquesta setmana, el violí és el gran protagonista amb un dels intèrprets més importants del darrer mig segle. El gran Itzhak Perlman.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Vinga, va, que m'estic fent l'audició a sobre, perquè és que arriba el moment de posar-hi més música i ja us podeu imaginar que avui escoltarem Tchaikovsky en mans d'Itzhak Perlman.
1: I com que hem pogut escoltar fragments del segon i tercer moviment del concert per a violí de Tchaikovsky, ara us proposem escoltar el primer moviment, Allegro moderato, moderato assai, amb aquella frase que té al principi.
0: És brutal.
1: És també, en veritat, el moviment més extens, el més llarg, i ho podrem gaudir de la perfecció per descomptat, però també del gran lirisme, no?, de Perlman amb el seu violí.
0: És que m'estic fent a sobre.
1: Millor amb el violí, per això.
0: Home, i tant. Vinga, va, anem a escoltar el primer moviment, Allegro moderato, moderato assai, del concert per a violí i orquestra en re major, de Tchaikovsky, en la versió dirigida per Erich Leinsdorf amb la Simfònica de Boston i, evidentment, Itzhak Perlman al violí.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Quina meravella.
2: Estem excitats.
1: Quina meravella.
2: És que és una passada.
1: Acabem d'escoltar el primer moviment Allegro Moderato, Moderato Assai, del concert per a violí i orquestra en re major de Tchaikovsky, en la versió dirigida per Erich Leinsdorf, amb la Sinfònica de Boston, i exactament el violí. Si us heu quedat amb ganes de segon i tercer moviment, busqueu-los, perquè valen realment la pena.
2: Exacte. Nosaltres no tenim temps per més, només per recordar-vos que tornem demà a l'1 al migdia aquí a Catalunya Música. Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardús en la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu.
0: Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència...

0: i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla. La cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petán en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Laura Mas, exballarina clàssica i actualment professora de dansa de l'Institut del Teatre. Avui la nostra convidada ens explicarà com, després d'una greu lesió, es va formar com a professora de dansa. Una estada a Mònaco amb Marika Besovrasova, gran pedagoga russa del ballet clàssic, la van ajudar a convertir-se en una reputada mestra de ballet. Molts anys de formació i molts amb grans descobertes. Comencem.
2: Hola, sóc Laura Mas, exballarina clàssica i actualment des de fa molts anys ja professora de dansa. Actualment treballo a l'Institut del Teatre i formo part de la direcció en el Conservatori Professional de Dansa i aquesta és la meva selecció de músiques doncs, que m'han influït, que m'han ajudat a créixer i que m'enamoren. Doncs avui hauré de passar de puntetes per un fet que va canviar radicalment la meva vida i que va doncs, canviar totes les meves expectatives. No? Em vaig lesionar molt greument amb un maluc, que és una articulació molt important, i en aquell moment era el moment en què només començava a parlar de fisioterapeutes. Nosaltres allà anàvem al traumatòleg que doncs, atenia els futbolistes, etc. I, per tant, quan tenies una lesió tan important com aquesta, no hi havia res a fer, no sabia ningú què fer, ni allà ni enlloc, no? Per tant, el que els meus pares van fer, veient que, a més, a mi m'agradava molt la pedagogia, perquè sempre he estat interessada doncs, per l'anàlisi del sistema, per com hi podríem millorar això, allò, llavors vam tenir la immensa sort que em van acceptar a l'escola de Marika Besovrasova a Mònaco, ella ja és morta, però en aquell moment bueno, és considerada una de les 10 pedagogues millors de la segona meitat del segle XX, i era una russa també, i en aquell moment ella tenia l'únic programa de pedagogia juntament amb algun altre britànic doncs de pedagogia. I llavors vaig anar allà per intentar recuperar-me, continuar fent classes, etc, rehabilitant, etc, i de fet ja començar la pedagogia per si de cas no funcionava. Llavors en un moment donat doncs, la cosa no es veia clara, és a dir, jo no podia continuar al mateix nivell que tenia, i per tant com que m'agradava

I també fruit d'aquesta immensa enyorança, en un moment donat vaig dir, torno a casa, de fet vaig ser la primera que vaig tornar d'aquest segon exili, i llavors els meus pares em van ajudar, evidentment, a crear una escola aquí a Barcelona, i vaig fundar doncs, el Ballet Clàssic de Barcelona, que vaig dirigir durant molts anys, l'escola de Ballet Clàssic. La selecció d'avui és, en aquest període en què jo estava estudiant doncs, a França o a Mònaco, es va fer una pel·lícula que es diu en castellà Paso Decisivo, Turning Point o The Turning Point, amb la gran estrella del ballet d'aquell moment, que era el Baryshnikov. Val? I llavors, també en aquell moment no hi havia YouTube, per tant, què fèiem quan sortíem de l'escola? Ens anàvem al cine on feien aquesta pel·lícula i jo recordo haver-la vist 15 vegades seguides. O sigui, i anàvem cada dia fins que la van treure. I llavors aquí vaig descobrir la música de la Bayadère, com he dit abans també un altre dia, hi ha ballets que s'han deixat de fer, que, o sigui, que són ballets que es van fer a Rússia en un moment donat, i doncs que aquí a Occident no havien arribat, i que han arribat, imagineu-vos, a finals del segle XX, no? Realment, no? S'han pogut veure i sobretot remuntar també doncs, a Occident gràcies al Nureyev i molta d'aquesta gent que va deixar la Unió Soviètica. I per tant, en aquesta pel·lícula descobreixo aquesta música de la Bayadère, de Minkus, bàsicament.

0: Era el tercer acte de la balladera de Ludwig Minkus amb l'Orquestra de l'Òpera Nacional de Sofia, dirigida per Boris Spassov.
1: La segona és un estudi de Chopin, molt curtet, que és el final de la pel·lícula. I també, quan el vaig sentir, em va agradar tant que vaig dir, haig de buscar aquests estudis de Chopin, no? I els vaig buscar i, clar, i em van encantar tots. Trobo que és sensacional que algú faci això per només fer exercicis. És aquest meravellós.

0: El pianista Maurizio Pollini interpreta l'estudi en la bemoll major número 1 de Frédéric Chopin.
1: Doncs una de les primeres coreografies que vaig fer quan vaig arribar aquí, més que res no perquè jo volgués ser coreògrafa, que he fet coreografia però no és el meu, per entendre's, no és el que he explorat, és sobretot la pedagogia, però sí que, clar, fruit també d'aquesta enyorança, vaig voler fer una coreografia que es va dir al final Cançons, perquè jo en un moment donat aquí vaig fer una companyia de joves que es va dir, doncs, justament Ballet Clàssic de Barcelona, en un moment que no hi havia, bueno, ara tampoc n'hi ha gaires, però en aquell moment no hi havia res de companyia de clàssic, i vaig dir, bueno, doncs aquests joves com a mínim han de poder tenir una experiència artística, els que estan estudiant, no? Una pràctica escènica. I per tant vaig muntar un programa que va durar 4 anys de joves entre els 16 i els 22, 23 anys. I clar, havien de ballar algun material. Llavors ballaven algunes peces, doncs, les sílfides, trossos del llac, etc, tot això, coses que jo podia muntar, i també algunes coses que jo vaig fer. I una d'elles va ser aquestes cançons, que tenia cançons doncs, de la Maria del Mar Bonet, de la Marina Rossell, del Raimon i del Llach. I una de les que sentirem avui és aquest Arran de terra de Lluís Llach.

0: Era Arran de Terra, de Lluís Llach.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.
2: En un moment donat, jo era conscient de que era molt jove quan vaig començar a donar classes, i encara ja dic que vaig tenir, crec, la millor formació possible entre la meva mestra Nina Novak i després la Marika Sobrasova i altres. Jo el que feia també, perquè m'apassionava, era cada estiu, quan tancava l'escola, me n'anava a passar l'estiu en un país diferent. I en un moment donat, el 84, vaig dir, doncs me'n vaig als Estats Units, que tenia amics que estaven allà treballant, ballant, etc. I allà doncs vaig conèixer el que després seria el meu marit, que era massatgista, justament especialitzat en ballarins i cantants, etc. I va ser ell que em va portar a veure Madame Butterfly al Metropolitan. I jo no recordo qui cantava, la veritat, però va ser extraordinari. Els decorats recordo que eren molt minimalistes, però meravellosos. I doncs he seleccionat aquest duet del primer acte de la nit d'amor entre ells, amb Mirella Freni i Pavarotti.

0: La soprano Mirella Freni i el tenor Luciano Pavarotti canten l'aria Vogliatemi bene de l'acte primer de Madama Butterfly de Giacomo Puccini amb la Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan.
1: Doncs continuem amb Nova York, perquè a Nova York per fi vaig poder parlar, aprendre, perquè m'hi vaig quedar 8 mesos al final, eh? Vaig anar-hi per 2 o 3 mesos i vaig descobrir doncs, tot el món balancín, per entendre'ns, tota aquesta manera, justament, que tu em deies abans, diferent, és l'escola neoclàssica, eh? Balancín és un dels dos pares de l'escola neoclàssica, i clar, jo veia coses que no eren ortodoxes per mi, encara que Balanchine és rus i venia de la mateixa escola del Kirov, o sigui, Vaganova, etc. Però ell ja havia fet un canvi, no? I per tant, em vaig trobar en un moment en què ell acabava de morir o estava a punt, i hi havia allà un moviment de professors també que feien recerca, que tothom es preguntava cap on aniria, no? El New York City Ballet en aquell moment, la tècnica que ell havia ajudat a propulsar la seva estètica, no? Molt interessant. Però a banda d'això, doncs, com deia abans, haver après l'anglès doncs, finalment bé, em va permetre d'entendre totes les cançons, no? I de veure que a vegades les músiques d'aquestes balades americanes, bueno, estan bé, però la lletra també és molt interessant. I llavors una de les que em va agradar més va ser Night and Day, de Cole Porter.

Jo recordo que quan érem molt jove també pensava, ostres, si un dia em passa alguna cosa. Penseu que veníem d'una època que et trencaves una cama i et deien no balles més, que avui dia t'operen, et canvien els un ull i tornes, no? I jo, clar, ho pensava, o tenia somnis, no? I jo pensava, bueno, és igual, a mi que em posin de concerts, saps? Però jo el que volia era estar al teatre, estar allà i formar part d'això. Per tant, evidentment, era un desig de seguir formant part d'això, no? I després també ja dic, perquè m'apassiona el sistema, m'agrada moltíssim i segueixo investigant, doncs a vegades ho dic amb els meus amics, que també estan interessats, i a més que no hi ha res més apassionant que el battement tendu, que és un moviment molt simple, que és que estàs de peu dret i estires una cama al davant, al costat o darrere del cos, i no fas res més, només l'estires a terra. Però allà dintre hi ha tantes coses i és tan fonamental que pots estar 3 dies parlant de lo mateix, no? Donant voltes. Per tant, és aquesta passió, i després també perquè m'agradaven molt els nens. De fet, jo ara a l'Institut del Teatre he estat 3 o 4 anys seguits donant el tercer curs, que tenen entre 13 i 14 anys, o sigui que és l'època, i 15 també, és una època doncs de plena ebullició, i a vegades doncs ells estan en un moment complicat. Jo sóc potser de les més grans o la més gran en aquest moment, i jo estic encantada.

música de ballet, com són Adam, Drigo, Minkos, Puni, que són compositors coneguts, no sé si molt coneguts, perquè són gent que han fet òperes, han fet sinfonies també, etc, però que van ser coneguts i es van fer populars i famosos a la seva època pels seus ballets. Clar, llavors és un gènere, no?, que és molt específic, però per nosaltres són uns compositors sensacionals, perquè calia fer-ho, és a dir, fer un ballet en el qual, a més, t'estan dient, com feia el Petit Pan en aquest cas, no?, la trilogia de Trencanous i La Bella Dorment i El Llac dels Cignes, escolta, vull 8 compassos d'això, perquè ara entra aquesta, i ara vull que la música sigui colossal, i ara vull que sembli que estem flotant, i ara, aviam, això de senzill no tenia res. Aquests músics, com dic, per exemple, aviam, Adam, Adolphe Adam, té un carrer a França, vull dir, un compositor molt conegut. Però, clar, per nosaltres és molt conegut perquè és el creador de Giselle. Avui dia el que és segur és que en aquest moment que estem parlant s'està assajant Giselle a tot arreu del món, a moltes companyies, i que es ballarà aquesta nit i que hi ha gent de 15 anys que s'estan enamorant d'aquesta música i volent interpretar aquesta música. I ja sap, amb això està dit tot. Aquesta gent ha sobreviscut i molt bé. Per tant, escoltarem un petit fragment de Giselle, que és una variació. Nosaltres diem variació quan és un solo. A un solo d'una persona és una variació. És la variació de la protagonista i aquí està.

0: Era una variació de Giselle d'Adolphe Adam amb l'Orquestra Nacional de l'Òpera de Polònia dirigida per Patrick Fournillier.
1: Acabarem justament amb una altra peça d'Adolphe Adam, d'aquest compositor de Giselle, que és una ària que sembla que és molt famosa, en aquest cas està cantada pel Juan Diego Flores, i és Le Postillon de L'Enjumeau. I quan el vaig sentir la primera vegada vaig dir, és ben bé Adam, o sigui, hagués reconegut que era l'autor de Giselle, no? amb una petita pista, perquè té com la seva alegria, la seva frescura, la seva velocitat, no? La seva orquestació i bueno, a més diuen que és una ària important perquè sembla que té un do d'aquests que diuen que és el més alt pels tenors o el que sigui, no?

0: El tenor Juan Diego Flórez interpreta Més a mi, écouté la histoire, de Le Postillon de Longjumeau, d'Adolphe Adam, amb el cor i l'orquestra del Teatre Comunale de Bologna, dirigits per Roberto Abado.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: 1717, aquest és l'any en el qual ens hem instal·lat i hem viatjat aquesta setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música. Estem escoltant les obres que van néixer, o si més no, que van ser compostes en aquest any 1717, d'autors ben diversos. Avui us farem 5 cèntims de la situació política, social, històrica i bèl·lica que hi havia en aquests anys inicials del segle XVIII, i ho farem escoltant la música que va ser la banda sonora, en aquest cas, música francesa.

Estem escoltant música de François de Couperin, que era un dels grans compositors francesos d'aquesta època, de l'any 1717. Ell estava instal·lat a la cort de Versalles i va compondre, i de fet va publicar aquest any 1717, el segon llibre de les peces per a clavecí, que és aquesta música que estem escoltant de fons, i també un altre recull de peces, força curiós, amb tot de preludis per a clavicèmbal, que era el seu gran instrument, titulat L'art de toucher les clavecins, és a dir, l'art de tocar el clavicèmbal, que és aquell llibre, aquelles peces que han de tocar tots els alumnes i deixebles que comencen a estudiar el clavicèmbal, aquest instrument que avui també protagonitzarà aquest capítol dels Sincronies. 1717, hi ha un autèntic boom arreu d'Europa de les cafeteries, tal com ho sentiu. A les principals ciutats europees, les cafeteries estaven en auge. Els comerciants intel·lectuals s'hi reunien per prendre cafè, també els poetes, els cantants i els músics, i també el que feien era llegir els diaris, els primers diaris que s'editaven també a Europa en aquell segle XVIII, i debatien sobre política i sobre filosofia. Recordem, però, que l'esperança de vida aquest any 1717 rondava els 35 anys, però a més estava molt esbiaixada per unes taxes de mortalitat infantil extraordinàries. Morien més de la meitat dels infants que naixien, déu-n'hi-do. El part, a més, també era molt perillós per a les mares. I és que la higiene era realment molt precària. Els banys regulars en la majoria de la població eren molt poc freqüents, i la gent de totes les classes socials, també aquests que vivien en palaus i que anaven amb perruques i ben vestits, doncs tenien i patien tota mena de paràsits. Es veu que proliferaven les puces, els polls i els cucs intestinals, déu-n'hi-do. La teoria dels gèrmens, per exemple, no existia, i els metges encara creien que les malalties eren causades per un desequilibri dels fluids corporals, allò que ells en deien humors corporals, i tractaven totes aquestes malalties i afeccions, tots aquests símptomes, de forma rutinària, amb sagnies, d'allò més perilloses, amb butllofes i amb laxants tòxics. Déu-n'hi-do, aquesta gent, com podien viure el 1717? Doncs ho feien, i creaven músiques com aquesta.

Ara estem sentint música d'Antonio Vivaldi, però és que a Itàlia ho patien exactament igual que a França, o que a Anglaterra, o que a Catalunya, per descomptat. I és que en aquell moment, ciutats de gran volada, com Londres, vorejava ja els 600.000 habitants, però, a més, s'estaven expandint ràpidament, cosa que provocava una massificació extrema d'aquestes ciutats i grans capitals europees, amb les clavegueres a cel obert, encara no anaven sota terra, i amb una contaminació i pudors terribles. La moda, això sí, en poder de les elites, bàsicament, portaven, sobretot, vestits de seda molt elaborats, amb puntes i brocats molt gruixuts, perruques empolsinades i cotilles ben ajustades, mare de Déu senyor. La classe treballadora, això sí, portava peces de llana o de lli, llises, i que probablement no es rentaven durant setmanes i setmanes i mesos i mesos. I sovint tot just tenien un recanvi i aquella roba els durava pràcticament tota la vida. Vaja, com ara. Entreteniments en aquell moment, com passava el temps la gent, sobretot les classes populars, que anaven al teatre, i també estava de moda els ballets. Evidentment, això per les classes que s'ho podien permetre. Però tot i això, la població era brutalment supersticiosa, tot i que estaven en plena època de la Il·lustració. Les elites intel·lectuals abraçaven el racionalisme científic dels primers temps de la Il·lustració, però els ciutadans comuns, la gent més humil, recordem que gairebé el 96% de la població europea no tenia cap mena d'escolarització, doncs aquesta població seguia sent profundament supersticiosa. De fet, també va ser l'edat d'or de la pirateria. Bandolers i pirates, fora de la llei, com per exemple Barba Negra, van dominar els mars, sobretot l'Atlàntic i el Carib, i trencaven així les rutes comercials colonials. No era l'estret d'Hormuz, però també provocava col·lapses comercials. Les migracions també eren molt habituals. Per exemple, el 1717, milers d'escocesos i d'irlandesos van començar a marxar del seu país, de la seva terra, cap a les colònies americanes. Bàsicament escapaven de l'augment dels lloguers, de la pobresa extrema que hi havia al seu país i fins i tot de la fam. La gent es morien de gana per culpa de qüestions climatològiques i se n'anaven cap a Amèrica.

I acabarem amb alguns naixements il·lustres que hi va haver aquest any 1717. Naixements perquè de morts il·lustres n'hi ha ben poques. Però fixeu-vos, el dia 13 de maig de 1717 neix a Viena Maria Teresa I d'Àustria, que va ser l'arxiduquesa d'Àustria i reina d'Hongria i Bohèmia. Va morir el 1780, quan tenia poc més de 60 anys. També neix a l'any 1717 un compositor, Johann Stamitz, que era també un gran violinista. Va néixer el 18 de juny de 1717. Ell va morir

i amb 40 anys justos. Gaspar de Portolà, un dels grans investigadors, viatgers i conqueridors catalans, que va ser el conqueridor de Califòrnia, per cert, va néixer el 1717 i va morir el 1786. I acabarem amb Jean Le Rond d'Alembert, matemàtic, filòsof francès, que va ser un dels estendards de la Il·lustració i de l'Enciclopèdia a França, va néixer aquest any 1717, el dia 16 de novembre. En aquest moment, a Versalles, probablement hi sonava música com aquesta que ara mateix us proposem escoltar. Fragments del segon llibre, acabat d'editar, de François de Couperin, el segon llibre de les peces per a clavecí. Ara sentirem una petita selecció. Les barricades misterioses és la peça més cèlebre d'aquesta selecció, però també sentirem Le Gazouillement i Les Moissonnaires, o La Galante i La Talante. Són petits fragments d'un minut, dos minuts com a màxim de durada, i que sentirem interpretats per la clavecinista Blandine Verlet. Aquesta era la música que estava de moda al Palau de Versalles, música de François de Couperin, per a clavicèmbal.

0: selecció de peces del segon llibre de peces per a clavecí de François de Couperin, un recull d'obres de petites peces per a clavicèmbal que van ser editades precisament el 1717. Es van editar juntament amb L'art de toucher les clavecins, un altre recull del qual demà escoltarem una petita selecció de preludis. Música per a clavicèmbal de François de Couperin. Hem sentit Les barricades misterioses, La galante, Les gazouillements i Les moissonnaires, interpretades per Blandine Verlet.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I ara marxem cap a Itàlia per escoltar un dels concerts de l'Opus 6 d'un recull de 6 concerts compostos per Antonio Vivaldi. Un recull que va sortir publicat exactament aquest any 1717, però no pas a Itàlia, sinó a Amsterdam, a l'editora, a la casa editorial musical de Jeanne i Estienne Roger. A la portada de l'edició original d'aquest recull Opus 6 d'Antonio Vivaldi hi posa el següent: 6 concerts a 5 strumenti, 3 violini, alto viola e basso continuo di Antonio Vivaldi, músico di violino e maestro di concerti del Pio Ospitale de la Pietà de Venezia. Òpera sexta a Amsterdam, che Jeanne Roger. Oi que no cal que ho traduïm? El que farem és escoltar el sisè i últim d'aquests concerts de l'Opus 6 d'Antonio Vivaldi, que és un concert realment divertit, curiós, perquè es titula El Cucut. És el sisè, Riom 335, amb 3 moviments, Allegro, Largo i Allegro, i ben segur que descobrireu per què porta aquest títol, El Cucut. Toca Andrew Manzel violí amb The Academy of Ancient Music i dirigits per Christopher Hogwood.

0: Doncs així sonava el Cucut, tal com el va traduir amb música, amb notes, amb aquest concert per a violí, corda i baix continu, Antonio Vivaldi. Era el sisè i últim dels sis concerts que integren aquest recull de concerts Opus 6 que van ser editats a Amsterdam el 1717. Andrew Mansell, violí, The Academy of Ancient Music, dirigits per Christopher Hogwood, ens han interpretat aquest sisè concert, el Riom 335, titulat El Cucut.
1: Sincronies.
0: I seguim instal·lats a l'any 1717, però ara marxem cap a Anglaterra per escoltar un dels ànthems chandos, un dels ànthems que va compondre Georg Friedrich Händel precisament per al duc de Chandos, que el va acollir al seu palau on es va instal·lar i va viure un parell d'anys. Us en parlem escoltant aquesta música tan solemne.

Handel es va establir a Anglaterra l'any 1712, quan tenia només 27 anys, però sembla ser que no va tenir casa pròpia a Londres fins l'any 1723. Handel va treure el mecenatge de diversos nobles, com Richard Boyle, que era el tercer comte de Burlington, i va estar establert també a la House Burlington abans de convertir-se en el compositor resident del Palau de Cànons. Això va passar exactament el 1717. S'ha suggerit que el trasllat a Cànons estava relacionat amb el fet que l'any 1717 hi va haver una reducció de la demanda dels seus serveis al centre de Londres, perquè les produccions operístiques, que és bàsicament amb el que es guanyava la vida Handel en aquests primers anys de la seva estada a Londres, estaven experimentant una recessió temporal. Al final de l'estada de Handel a Cànons, que és el 1718, el duc i els seus amics el van ajudar a establir una nova companyia d'òpera a Londres, el que es va acabar anomenant Royal Academy of Music.

Tot el Palau de Cànons des de l'agost de 1717 i fins al febrer de 1719. De fet, els ànthems Chandos i altres obres importants de Händel van ser concebudes, escrites i interpretades per primera vegada en aquest palau, el Palau de Cànons. Una gran casa noble a Middlesex era la residència de James Bridges, el primer duc de Chandos, que va ser mecenes de Händel durant aquests gairebé 2 anys. El duc tocava molt bé la flauta i tenia una orquestra privada formada, atenció, per 24 músics, déu-n'hi-do. Johann Christoph Pepusch va ser el mestre de capella de música a Cànons des de l'any 1716 i va ser un bon amic i col·lega de Georg Friedrich Händel.

Händel va compondre música religiosa per a la seva interpretació al Palau de Canon, el Chandos Te Deum i els Chandos Anthems, és a dir, els himnes, composicions amb textos dels salms traduïts a l'anglès per al seu ús en la litúrgia anglicana. Mentre Händel era a Canons, la capella ducal encara s'estava construint. De fet, es va acabar el 1720. Händel ja no hi era. La música religiosa, però, en la seva època es va interpretar a l'església parroquial de St. Lawrence a Whitchurch. A l'extrem est d'aquesta església hi ha un orgue que utilitzava Händel en aquella època. Un orgue que, per cert, va ser modernitzat al llarg dels anys i va ser restaurat definitivament el 1994, utilitzant les parts que van sobreviure de l'orgue original i amb un sol teclat, un sol manual de l'any 1716 com a punt de referència. Per tant, probablement és el teclat que tocava Händel. Els anthems de Chandos, aquests himnes de Chandos, van ser escrits en aquesta època en què Händel hi vivia i es desconeix el nombre de cantants a disposició de Händel, tot i que aquí sentirem una versió amb un cor força nodrit. Tot i que l'escriptor Daniel Defoe va referir-se al cor que tenia el duc com un cor complet, això ho va dir uns anys després que hi passés Händel. Doncs ara en sentirem un d'aquests anthems Chandos, demà en sentirem un altre també, però avui sentirem el número 1, que es titula O Be Joyful in the Lord. És un anthem que està basat en el Salm número 100, traduït a l'anglès, l'anthem Chandos número 1, que voreix els 20 minuts de durada amb solistes, cor i orquestra i que sentirem interpretar per la soprano Lynn Dawson, pel tenor Ian Patridge i pel cor i l'orquestra The Sixteen, que dirigeix Harry Christophers. Escoltem l'anthem Chandos número 1, o Be Joyful in the Lord, de Georg Friedrich Händel, una obra composta l'any 1717.

0: Doncs així s'acaba aquest Anthem Chandos, tan solemne, tan bonic, una música per a cors, solistes i orquestra que Georg Friedrich Händel va compondre durant la seva estada al Palau de Cànons, on hi vivia precisament un dels seus mecenes més importants, James Bridges, primer duc de Chandos, i és per això que aquests anthems dedicats a aquest mecenes es titulen així, Anthems Chandos. N'hi ha 8, i acabem de sentir-ne un, el primer, que va ser compost i probablement va sonar també a l'església d'aquest Palau de Cànons el 1717. Era concretament l'anthem titulat O Be Joyful in the Lord, basat en el Salm 100, traduït a l'anglès i que hem sentit en la interpretació del cor i de l'orquestra de Sixteen, dirigits per Harry Christophers.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem amb la música solemne de Georg Friedrich Händel, aquest quart capítol dels Sincronies d'aquesta setmana que ens ha permès viatjar i escoltar la música creada i composta l'any 1717, música barroca, en el seu estat pur de grans compositors com Couperin, Vivaldi, Bach o Händel. Demà més, demà en l'últim capítol, escoltarem també música de Johann Sebastian Bach i d'altres compositors que encara no hem escoltat. No us ho perdeu, demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies amb Xavier Chavarria. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món.

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petain en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. El contrabaixista suec Lars Danielsson és un dels jazzistes escandinaus que desdibuixa, als seus projectes, els límits entre gèneres musicals. La proposta que us faig avui a la sessió és la de sentir música del treball Symphonized, un àlbum gravat amb el quartet de Danielsson, els Liberetto, com a nucli, i amb l'Orquestra Simfònica de Göteborg, afegint-hi la tímbrica clàssica, una combinació en la qual s'hi troben no només el jazz i la clàssica, sinó també les melodies del ric patrimoni folk escandinau.

Afectuoso és la indicació de temps i de caràcter que el contrabaixista Lars Danielsson ha posat al primer moviment del seu concert per a corn anglès, contrabaix, banda de jazz i orquestra, una obra pensada per al seu quartet Liberetto, ampliat amb l'Orquestra Simfònica de Göteborg, la banda que el va estrenar el 2017. Les composicions orquestrals amb elements jazzístics de John Barry o de Michel Legrand inspiren la música orquestral de Lars Danielsson.

Àfrica és el títol d'aquesta composició de Lars Danielsson, una obra amb el trompetista italià Paolo Fresu com a solista, amb els Liberetto, aquest quartet de Lars Danielsson, i la Sinfònica de Göteborg. El pianista Gregory Privat, el pianista de la banda Liberetto, té també un paper protagonista en aquesta altra partitura orquestral de Danielsson, Lviv.

Cançó d'Aires Folk, aquesta que es diu El Vif, que Lars Danielsson signava amb la banda Liberetto i l'Orquestra Simfònica de Göteborg. Hem començat la sessió amb el primer moviment del doble concert per a contrabaix, corn anglès i orquestra de Lars Danielsson i la tancarem amb el moviment que tanca aquesta ambiciosa composició a cavall entre el jazz i les sonoritats clàssiques. Lars Danielsson la va escriure el 2017 per encàrrec justament de la Simfònica de Göteborg. Tornem amb més jazz a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses

0: relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
2: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en diran les empoderades?

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens arriba un concert de la temporada al Wigmore Hall de Londres 25-26. El grup vocal Vox Luminis i el Consort Barroc de Friburg de Brisgòvia ens conviden a les esglésies luteranes dels segles XVII i XVIII per celebrar casaments amb obres de Schütz i tres membres de la família Bach, Heinrich, Johann Christoph i Johann Sebastian. Un conjunt de peces que rarament apareixen als programes de concert, però que són autèntiques perles del barroc alemany. Una etapa que abraça més d'un segle, en què la música viu una profunda evolució condicionada per dos factors: l'experiència de la polifonia del Renaixement i la influència de les innovacions del barroc italià. El grup vocal que ens acompanya, Vox Luminis, el va fundar el 2004 el director i cantant Lionel Meunier, amb l'objectiu que cada veu pugui brillar com a solista i que pugui també fusionar-se en un teixit sonor lluminós. La missió de Vox Luminis és clara: portar la música vocal a un públic ampli amb l'excel·lència com a principi rector. Per això el seu so únic ha estat aclamat per la premsa internacional. Ha guanyat tots els premis i reconeixements més importants i fins i tot alguns els ha repetit, com ara el Diapason d'Or o el Premi de la Crítica Discogràfica Alemanya. La Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el gener del 2026 al Wigmore Hall de Londres. El sentim un cop més gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Ja sabeu que el cognom de Bach abraça tota una família de músics impressionants, tot un món que culmina el segle XVIII amb Johann Sebastian Bach i que després encara continua amb els seus fills. De la generació anterior de Johann Sebastian, la de finals del segle XVII, el compositor més destacat de la família és Johann Christoph Bach. Si ens situem en la línia del temps, Johann Christoph va ser cosí del pare de Bach, o sigui, el seu oncle segon. Justament el pare de Bach, Johann Ambrosius, li tenia una gran estima i el considerava el compositor més gran i expressiu de la família. I Johann Sebastian també l'admirava i el qualificava de profund. Hem de dir que de Johann Christoph Bach ens han arribat poques obres, però que totes, sobretot motets, cantates i laments, són petites joies, i avui en sentirem dues. La primera que sentirem, Johann Christoph Bach la va escriure a la cort turíngia d'Eisenach per alguna ocasió civil. El títol és Die Furcht des Herrn, el temor del Senyor és el principi de la saviesa. És una partitura ben imaginativa. Diversos funcionaris de la ciutat dialoguen amb una soprano que representa les

saviesa i sol·liciten que se'ls concedeixi el do de la saviesa. Aquesta és la cantata que sentirem ara, però abans una sonata en do major del pare de Johann Christoph Bach, Heinrich Bach, és a dir, el besoncle de Johann Sebastian, que era organista de l'església principal d'Arnstadt. Arriba a l'escenari del Wigmore Hall de Londres el consort barroc de Friburg de Brisgòvia i després a la cantata de Johann Christoph s'hi afegirà el cor Vox Luminis.

Die Furcht des Herrn, el temor del Senyor és el principi de la saviesa, és la cantata de Johann Christoph Bach que hem sentit per començar aquest concert de Vox Luminis i el Consort Barroc de Friburg de Brisgòvia al Wigmore Hall de Londres. Ara l'obra de Heinrich Schütz, el compositor germànic més important del segle XVII, nascut exactament 100 anys abans que Bach i Händel i que representa un dels punts culminants de la música luterana. Heinrich Schütz ens porta a l'altar amb el motet «Mira que és bo i preciós», que va compondre pel casament del seu germà Georg a l'església de Sant Nicolau de Leipzig el 1619.

És el motet de noces Mira que és bo i preciós que Heinrich Schütz va compondre el 1619 pel casament del seu germà. Som al concert que Vox Luminis i el Consort Barroc de Friburg de Brisgòvia, dirigits per Lionel Meunier, van fer el gener passat al Wigmore Hall de Londres. Tornem ara a la família Bach amb el compositor més destacat de la generació anterior a la de Johann Sebastian. Encara al segle XVII, Johann Christoph va compondre el motet coral Meine Freundin, du bist schön, estimada meva, ets bonica, per un casament familiar de la dinastia Bach a Arnstadt. El nuvi era l'oncle de Johann Sebastian, el germà bessó del seu pare. El motet comença amb el diàleg d'una parella que busca un jardí per la seva cita. Després, la soprano dialoga amb el violí en una encantadora xacona. Mein Freund ist mein und ich bin sein. El meu estimat és meu i jo sóc seva. El violí, al llarg d'aquesta xacona, arriba a fer fins a 66 variacions. A continuació, la festa amb tocs familiars i amb el vers que convida a menjar i beure. Mengeu i bebeu, amics meus, i emborratxeu-vos, perquè això és un do de Déu. I al final, el coral d'agraïment. De Johann Christoph Bach ens han arribat poques obres, però totes són autèntiques meravelles com aquest motet.

Meine Freundin, du bist schön, estimada meva, ets bonica. Vox Luminis i el Consort Barroc de Friburg de Brisgòvia, dirigits per Lionel Meunier, ens oferien aquest...

Aquest deliciós motet de noces que Johann Christoph Bach va compondre pel casament del seu cosí el 1679. Una ocasió familiar dels Bach per la qual Johann Christoph va escriure aquesta partitura tan expressiva amb la magnífica xacona per soprano i violí. Va ser un èxit entre la família. El pare de Johann Sebastian Bach, Johann Ambrosius, va fer una còpia del manuscrit i el va guardar a l'arxiu familiar. Johann Christoph podria haver estat qui va introduir Johann Sebastian a l'orgue. El que sabem segur és que el compositor que Johann Sebastian valorava més de tots els seus antecedents que formaven la família Bach va ser aquest, Johann Christoph Bach, el cosí del seu pare. Sense la música dels seus predecessors, que Johann Sebastian va recopilar i estudiar, segur que Bach no seria el gran compositor que coneixem. Doncs bé, Bach també va compondre cantates per celebracions de noces, com aquesta que sentim per acabar el programa, Der Herr denken an uns, El Senyor pensa en nosaltres, que probablement va escriure per un casament familiar el 1708, també a Arnstadt. Comença i s'acaba amb dos cors de celebració que emmarquen una ària de soprano que explica que el Senyor beneeix tant els petits com els grans i un duet per tenor i baix que beneeix els nens. Benedicció divina, doncs, per una música divina. El Senyor pensa en nosaltres, cantata 196 de Johann Sebastian Bach.

0: Sou els beneïts del Senyor que ha fet el cel i la terra. Amén. És el cor final de la cantata de noces de Herr denket an uns, El Senyor pensa en nosaltres, de Johann Sebastian Bach. Avui el grup vocal Vox Luminis i el consort barroc de Friburg de Brisgòvia, dirigits per Lionel Meunier, ens han convidat a les esglésies luteranes dels segles XVII i XVIII per celebrar casaments amb obres de Schütz i tres membres de la família Bach: Heinrich, Johann Christoph i Johann Sebastian. Ha estat un concert de la temporada al Wigmore Hall de Londres 25-26, enregistrat per la Corporació Britànica de Radiodifusió, la BBC, el gener passat, i que hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El Concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Ens acompanya ara la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall, en un enregistrament de l'any 1987 i amb una de les grans obres del compositor montserratí Joan Cerarols. Sentim la Missa Pro Defunctis.

0: S'acaba aquí la missa Pro Defunctis del compositor montserratí Joan Cererols, que hem sentit interpretada per la Capella Reial de Catalunya sota la direcció de Jordi Savall en aquest enregistrament de l'any 1987.
1: Catalunya Música,

0: anys.
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
8: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
10: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
11: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dijous 18 de juny, comencem ara i aquí un nou assaig general, com cada tarda a la sintonia de Catalunya Música, i com cada dijous, avui també hi haurà dansa al nostre espai. De seguida us ho avancem.
2: Doncs ara és moment d'explicar-vos de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general...
2: Avui comencem el programa amb un dels músics més joves que han passat pels nostres micròfons, és el saxofonista.

0: protagonista Mateo Pérez Blanco, de només 11 anys, que va guanyar fa pocs mesos el Premi BBVA Talent Individual en la categoria Alaví. Ve acompanyat del director del Conservatori de Terrassa, on estudia, Lluís Heras. Doncs, Lluís i Mateo, molt bona tarda i molt benvinguts.
1: Bona tarda.
2: També hi haurà dansa, com dèiem, i això és, aquesta és la matèria de la Clàudia Brufau, que avui ens acompanya un dia més. Bona tarda, Clàudia.
3: Bona tarda. Avui parlem amb Roberto Oliván sobre la primera edició de Vèrtebra Dansa, que és la continuació natural del Deltebre Dansa. Del 20 al 26 de juliol, Tortosa es convertirà en l'epicentre per la dansa i el circ, amb un catàleg ric de tallers per a professionals amateurs i espectacles d'alta volada.
0: I després de la secció de dansa acabarem el programa acompanyats d'Eloi Foguet i Gemma Pellejero, membres del consort de flautes de bec Pere Serra, que aquest diumenge, Dia Europeu de la Música, fan una proposta a l'entorn de l'Orfeo de Monteverdi amb participació de l'actor Dafnis Balduf, amb qui també parlarem. Doncs aquest és el menú que tenim preparat per avui, amb el qual esperem que ens acompanyeu des d'ara i fins les 7 ens hi posem.

0: Aquesta és una interpretació del Mateo Pérez al saxofon. Després tindrem l'ocasió de sentir-lo aquí a l'estudi, perquè avui has vingut amb l'instrument. I sobretot, Mateo, et volíem felicitar perquè ara ja fa 3 mesos, no sé si te'n recordes, vas guanyar un premi molt important, el Premi BBVA de Música al Talent Individual, en la categoria de la VIC, que és evidentment la categoria més jove, perquè tu tens només 11 anys. No sé si t'havia passat mai això. Havies guanyat algun concurs abans?
1: Moltes gràcies per la felicitació i, bueno, abans d'aquest concurs, que va ser al març, vaig fer un l'any passat a Andorra, però vaig quedar segon.
0: Doncs millor aquest any haver guanyat, no? A més, és un premi que, deixa'm dir-ho, el jurat deia que te'l van donar per com il·lumines l'escena amb la teva manera de tocar. No sé, què et sembla això, que diguin això de tu?
1: Molt guai, molt xulo, i jo crec que és perquè ho vaig interpretar bastant bé.
0: I et vas posar nerviós?
1: El moment que estic més nerviós no és quan toco, normalment és quan diuen els premis, perquè, bueno...
0: Sí. Abans de tocar tampoc, no?
1: Una miqueta, però després de l'entrega de premis.
0: Clar, sobretot perquè suposo que anaves molt ben preparat, no? Si et vas presentar, deu ser que el teu professor va pensar que tenies possibilitats i et va animar, no?
1: Bueno, sí. També va anar una companya meva, que és la Núria, però per mala sort no va passar a la final, però bueno.
0: Hem de recordar que, a més, vas anar a tocar a Montserrat, perquè aquesta edició del concurs ha sigut una mica especial. Hi va haver una primera fase a Manresa, em sembla, i després veu anar a Montserrat a la final.
1: Sí.
0: I havies estat mai a Montserrat?
1: Sí, una vegada.
0: I què et va semblar?
1: Molt guai, molt xulo fer-ho allà, però una mica lio per la logística i tot això, però sí. Guai.
2: Jo t'anava a preguntar, Mateo, la peça que vas tocar, no?, per aquest concurs, més o menys, quantes hores d'estudi pot comportar això? Més o menys, eh?
1: En total?
2: Sí.
1: No ho sé, però... en total, és que portava com un any i mig tocant-la.
2: Clar.
1: Jo crec que 100 alguna hores.
2: Clar.
1: Perquè cada cap de setmana... dissabte una hora i diumenge una hora. I després entre setmana alguns dies que vaig al conservatori.
2: És que és per il·lustrar que darrere d'això hi ha moltíssima feina. Que de vegades sembla que ho donem per fet, però...
1: Es pot fer més, però...
2: Sempre es pot fer més, no?
0: O sigui, cada dia estudies, a part de la classe, a part dels dies que vas al conservatori de Terrassa, estudies a casa cada dia?
1: No,

0: dissabte i diumenge una hora cada dia, normalment, si no tinc alguna cosa, però tenim un horari que és de 12 a 2, perquè hi ha una veïna que es queixa, llavors vam pactar aquest horari. I també el dilluns vaig a una aula perquè la veïna entre setmana només ens deixa dimecres fins a les 8 i llavors només a casa només toco el dimecres entre setmana i el dilluns vaig a una aula i ja està.
1: Bé, i a part de tot això vas a escoles, clar, tu estàs fent 6è de primària,
0: sí,
1: em sembla.
0: Sí.
1: I això com s'arriba a tot, com es combina? Perquè a més em sembla que vius a Barcelona. Vius a Barcelona o a Terrassa?
0: A Terrassa.
1: A Terrassa, però és a l'escola a Barcelona, em sembla.
0: Sí.
1: Per tant, com t'ho fas? Per fer els deures, per arribar a tot, vaja?
0: Bueno, a l'escola aprofito molt l'estona i acabo tot i si em sobra... O sigui, normalment no em sobra quasi res de deures, però si em sobra una mica, pues ho faig en els viatges en tren, cotxe o en alguna estoneta que tingui lliure.
1: Molt bé. Ara parlarem amb el Lluís, que és el director del Conservatori on estudies, però per acabar amb el premi, et van donar 500 euros de premi.
0: Sí.
1: Per gastar, em sembla, amb formació musical o compra d'instruments o partitures. Ja te'ls has gastat?
0: Sí.
1: Sí? Per què t'han servit?
0: Em vaig comprar una boquilla pel soprà, que és amb el saxo que he tocat l'obra, sí, que tocaré, i també em vaig comprar una abraçadera i molts accessoris, com per la boquilla i altres coses.
1: Molt bé. Ara em deies que ja has acabat el curs, no?
0: Sí.
1: O sigui, a partir d'aquesta setmana, vacances?
0: Sí. Bueno, demà tinc un concert i ja està.
1: I, bueno, però el saxo, suposo que si ja estudies el cap de setmana, durant l'estiu no el deixaràs, evidentment.
0: No,
1: has de seguir estudiant.
0: I més encara que només el cap de setmana.
1: Sí. Tens algun concert? Estàs preparant algun concert o...?
0: Ara mateix, no.
1: No, eh?
0: No. No.
1: Doncs, Lluís, tu ens pots il·lustrar una mica sobre la excepcionalitat, si és que ho és, que el Mateu, amb només 11 anys, estigui fent, em sembla que em deies, dos cursos, sí, per endavant del que li tocaria, no?
2: Sí, sí. Bueno, és molt excepcional, normalment. Quan hi ha una excepció, normalment no va cap endavant, va cap endarrere. I en el seu cas, bueno, el seu professor va trobar, doncs, en el seu moment, estava preparat per fer la prova de pas de grau i la va fer un any abans, si no m'equivoco, un any abans, i ara està, doncs, va un any avançat o dos.
1: El que ha acabat ara és segon de professional?
0: Sí.
2: Sí. No, allò són dos anys. Sí, sí.
1: Que és un grau que en té 4, per tant...
2: No, són 6 anys. 6 anys. Normalment el que passa és que es fan adaptacions curriculars al llarg dels 6 anys. O sigui, hi ha un nano que està a segon o a tercer hi ha maneres i va molt endavant. Llavors es parla també amb els d'assignatures teòriques, perquè no només és l'instrument, ha d'avançar amb el llenguatge, amb l'harmonia, etc. I llavors normalment, doncs, es fan aquestes adaptacions curriculars un cop ja és dins. El que és estrany és fer la prova abans. Vol dir que ell ja va donar mostres del seu talent molt jovenet.
1: Exacte, és el que va fer ell.
2: Sí.
1: Per tant, diríem, si tens el nivell per entrar a estudiar al conservatori, avui en dia no hi ha aquells límits que sempre quan expliquem les vides dels compositors que no els deixaven estudiar i aquelles coses, això avui en dia passaria?
2: No.
1: No passaria?
2: No, no. Avui és una prova d'accés. I llavors, si tu tens una altra vida, que vol dir anar a l'escola, anar... ja t'espavilaràs. Vull dir, tu fas una prova d'accés i se t'accepta en el nivell. De fet, tu tries el curs, tu decideixes el curs que vols accedir. Normalment, als 12 anys es fa la prova d'accés, quan s'acaba, normalment això va junt amb l'escola primària, no? Quan s'acaba la primària, el 6è, quan s'entraria a l'ESO, doncs es fa també l'accés al grau professional i normalment es fa primer, però hi ha gent que pot optar per dir, mira, jo vull entrar segon, o hi ha gent que ha fet altres estudis i decideix, escolta, jo crec que el meu nivell és de tercer o de quart i es presenten a aquest curs, no?
1: És... Per tant, quan parlaves d'adaptacions curriculars, entenc que vol dir repartir les assignatures dins del conservatori, però fer-ho compatible amb els horaris de l'escola...
2: Això, aquí nosaltres ja no hi entrem. Per dir, nosaltres donem el nostre servei, tenim els nostres horaris, llavors cada alumne, el que sí és que, per exemple, de primer, de segon, de cada curs, tenim diversos horaris, dies diferents, franges horàries diferents, perquè cada alumne pugui triar una mica la seva conveniència.
1: Normalment ja és així, eh? Sí, és a dir, les classes fan a la tarda perquè els matins
2: exacte,
1: els nens van
2: a
1: escola.
2: No, nosaltres no tenim horari de matí.
1: Clar. Però podria arribar a passar, doncs, aleshores suposem que el Mateo va avançant a bon ritme i d'aquí 3 anys o 4 encara estarà fent batxillerat i podria haver acabat ja el superior.
2: Sí. Si la seva evolució segueix com està sent ara, és molt probable que acabi els estudis de grau professional abans que el batxillerat, sí.
1: Mateo, no sé, no t'hem preguntat si vas començar molt petit amb el saxofon, si vas triar tu mateix l'instrument...
0: Sí,
1: com va anar?
0: Vaig començar fa 4 anys ja, i aquest setembre farà 5, i... el vaig triar perquè em semblava un instrument que tenia com un so molt bonic, tenia moltes claus, i això m'agradava per tocar moltes notes. I també vaig descobrir que sonava així perquè al poble dels meus iaios, Becares, que està molt a prop d'Almeria, hi havia saxos a la banda i m'agradava molt i coneixia alguns que anaven al Conservatori de Terrassa i em van ensenyar i vaig voler tocar el saxo.
1: I tens clar que et vols dedicar a la música quan acabis la formació, quan acabis l'escola, vaja?
0: Segurament sí, però encara no sé si tindré algun altre treball.
1: Encara és d'hora. Molt bé, doncs, Mateo, avui has vingut amb el saxo, com hem dit. Aquesta peça que ara sentirem, em deien abans també el teu professor que l'has après fa molt poquet.
0: Més o menys un mes o així. Me la van donar i jo no tenia ni idea què era, però hi havia un company també que la tocava... I vaig veure-la i era molt estranya perquè hi ha compassos que no coneixia, com 19-32 o coses així. Llavors vaig escoltar versions i vaig escollir la de David Salleres, que és el compositor, i la vaig escoltar i em vaig inspirar.
1: Molt bé, i es diu Mi Bailaora.
0: Sí.
1: Doncs tenim moltes ganes de sentir-te, Mateo, o sigui que quan vulguis, gràcies per haver vingut en primer lloc, quan vulguis pots posar-te dret ja, si vols, i ocupar el teu lloc, i t'escoltem.
0: Va.
1: Recordem, doncs, que avui tenim amb nosaltres Mateo Pérez, aquest jove saxofonista d'11 anys. Sentim La Bailaora, de David Salleres.

Doncs fins aquí. Aquesta ha estat la música de David Salleres, Mi Bailaora, que ens ha interpretat amb Mateo Pérez amb el saxo, amb només 11 anys avui, com a guanyador en la categoria Alaví de l'última edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual, que ha vingut acompanyat al programa, recordem, de Lluís Heras, director del Conservatori.

0: de Terrassa. Doncs moltes gràcies a tots dos. I enhorabona.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.
3: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig general.

0: Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Un quart i mig de set, seguim en directe a l'Assaig General. Ara és moment de seguir repassant l'actualitat.
2: I ho fem amb el nom del compositor Benet Casablanques, que ha estat distingit per la Fundació Bosch i Cardellà com a Bàrbar de l'Any.
1: A les 7 d'aquesta tarda tindrà lloc a la seu de l'entitat la sessió de lliurament d'aquest guardó al músic, que consistirà en una conversa entre Joan Zafra i Benet Casablanques. El qualificatiu de bàrbar és utilitzat per la Fundació en un sentit irònic i afectuós per homenatjar persones sabadellenques amb una trajectòria destacada i un tarannà singular, i remet a un cèlebre vers de Joan Oliver, Pere IV, el poema 100 anys de Joan Maragall.
2: Demà, el Consell Català de la Música acull el cor Ars Innova.
1: Dins del cicle d'estiu del Jardí dels Tarongers, la formació dirigida per Maria Mauri i acompanyada al piano per Gerard Morató interpretarà un repertori titulat Ànima, que inclou peces d'Ola Hielo, Cristòfor Taltavull, Mariona Vila i Eino Yuhani Rautavaara, entre d'altres. A 8:15 del vespre, al número 5 del carrer de la Ràbida, al barri de Pedralbes de Barcelona.
2: L'Ajuntament de Barcelona compra els locals del taller de músics per garantir-hi la continuïtat de la seva activitat musical i docent.
1: El consistori formalitzarà aquesta compra en els propers dies amb la finalitat de garantir que l'ensenyament i la producció musical de l'equipament situat al barri del Raval segueixi amb les mateixes condicions amb què s'ha treballat durant més de 40 anys. A més de reconèixer la tasca del taller de músics durant tot aquest temps, l'Ajuntament també manifesta una voluntat de neutralitzar el risc que els locals es posin a la venda, fet que podria generar una fragmentació de la propietat amb la consegüent amenaça pel projecte.
2: I el projecte Oleàndoles arriba a Sant Feliu de Llobregat en el marc del cicle Contrabaix.
1: Demà divendres faran parada a l'Ateneu Sant Feliuenc amb un espectacle de música i ball on es fusiona el flamenc i el jazz. Es tracta d'un grup embrancat amb el col·lectiu Oleàndole, i la seva particularitat és que l'elenc és pràcticament tot femení. Hi figuren, entre d'altres artistes, la saxofonista Irene Reig, la violinista Olvido Lanza i la cantaora Ana Brenes, mentre que la part de ball la conformen Violeta Barrios, Susana S. Coda i Miranda Alfonso. L'espectacle s'ha programat a 8:15 del vespre. I fet aquest repàs, ara és moment de parlar de dansa.

0: La dansa, amb Clàudia Brufà.
1: I a la secció de dansa seguim de ruta estiuenca. La setmana passada vam anar a Figueres i avui baixem en direcció sud fins a arribar a Tortosa, on hi ha una altra de les grans cites de dansa de l'estiu, el festival Vertebra Dansa.
2: I per això ens acompanya el seu director artístic, en Roberto Oliván. Bona tarda, Roberto.
3: Bona tarda.
2: El Deltebre Dansa, que tu mateix havies fundat i dirigit durant 22 anys, va esdevenir un referent en la creació artística i la innovació pedagògica. I amb el mateix esperit, per primera vegada, traslladeu aquest llegat artístic de l'entorn natural del Deltebre a Tortosa. Com s'ha produït aquest canvi?
3: Bueno, pues, com tu deies, han estat més de 20 anys d'una aventura extraordinària. O sigui, quan vam arribar a Deltebre, pràcticament no existia una programació estable vinculada a les arts en moviment, i entre tots, entre institucions, equip, voluntaris, artistes i sobretot el públic, hem contribuït a construir una realitat cultural que avui és molt rica i molt viva. I és per això que ara se sent una enorme gratitud per tot el que vam viure allà. Deltebre Dansa ha deixat una empremta molt profunda en nosaltres i també en moltes persones que han passat pel festival al llarg d'aquests anys. Però en el temps vam començar a sentir que la necessitat d'obrir una nova etapa estava present. Llavors les circumstàncies ens han fet evolucionar i Tortosa ens ha ofert l'oportunitat de continuar desenvolupant el projecte en un nou context, noves complicitats, nous reptes.

conceptes i així va néixer Vertebra Dansa, en aquest esperit. O sigui, que no és cap ruptura en el passat, sinó una continuació natural per a nosaltres en tota l'experiència, en tots els aprenentatges i sobretot en l'ànima del projecte. En moltíssima il·lusió, ganes de seguir investigant noves formes de connectar en el territori i en la societat actual. Així que el camí continua, canvien els espais, canvien les circumstàncies, però l'essència és exactament la mateixa. Generar trobades transformadores, artistes, públic, comunitat, i que tot sigui a través de la dansa i les arrels del moviment.

0: El vèrtebre dansa pivota sobre tres eixos principals, com ho feia el Deltebre, no? Espectacles, la formació per a professionals i també per a no professionals. Comencem a fixar-nos una mica en la formació per a professionals que us converteix en tot un pol d'atracció per ballarins i ballarines, artistes de circ d'arreu del món. Quin és l'esperit d'aquest programa?
1: Això és, és com un punt de trobada entre gent que ja és professional i gent que està en camí de ser professional. Són estudiants que van enfocant-se seriosament cap a aquesta professió i el que convidem aquí és gent, professors d'èlit, que ens aporten novetats o què és el que s'està movent actualment en el sector de la dansa contemporània. I és per això que se crea este punt de trobada de quasi 40, 45 nacionalitats diferents.
0: Déu-n'hi-do, 45 nacionalitats diferents que deuen venir de tot el món. Quins professors i coreògrafs heu convidat enguany i quins llenguatges ensenyaran? Perquè, clar, les tècniques també van evolucionant i vosaltres us esteu fixant sempre en el que hi ha més innovadors.
1: Sí. Sí, per a nosaltres és molt important estar sempre vigilant què està passant dins de la cultura a primer nivell. Estan tindrem la visita de gent com Peeping Tom, que és una companyia bastant coneguda, o sigui, no com a companyia actual, sinó venen ballarins de la companyia a mostrar, viure un procés creatiu tal qual Peeping Tom ho viu, per compartir-ho amb els participants, i això ho trobem molt, molt excepcional. Ens tornarà a visitar Vim Van de Queigos, que també és una altra d'aquestes companyies pues, últimament que estan ben consolidades.
0: És un dels vostres còmplices, no? Ha anat venint bastantes edicions a Vim Van de Queigos, no?
1: Sí, me sembla que s'està buscant una casa de lloguer per aquí, per Terres de l'Ebre.
0: Imagina't.
1: Però sí, ens ha visitat diverses vegades i ja és part de la família, sí. Llavors tenim gent com Horacio Macuacua, Akes Sukes, Candela Capitán, que també és una nova integrant, o gent com, per exemple, James Wu An Pham i, per exemple, Chas Busan, que són ballarins, un d'ells ex-ballarí i l'altre actual, de Madonna, i que també ens aporta un altre tipus de llenguatge que s'acopla a lo que nosaltres creiem que és la nova integració dins de les arts del moviment.
0: I també teniu, ara ens has estat parlant, no?, de tots aquests noms per ballarins professionals, gent que s'està formant perquè pugui veure una mica les tendències o tendències que molt continuades en el temps, perquè en el cas de Vim Van de Queigos fa molt de temps, no?, que, i Peeping Tom ja també és un clàssic. Però també teniu l'Espai Viu, que és formació i creació per no professionals. Quin tipus de tallers oferiu a la ciutadania i qui els conduirà?
1: Aquesta part la considerem sempre molt, molt especial i, òbviament, vital. Sempre tenim una part que es diu creació, que és on farem estar en la creació vèrtebra dansa, que això se fa conjuntament en associacions de locals, en gent del poble que no són professionals que volen participar i alguns professionals que també s'hi volen sumar per a poder crear este col·lectiu comunitari dirigit per, pues, en este cas, Tomàs Guiraut i Eric Jiménez, gent que ja porta molta experiència en tot això, per acabar fent una mostra, un espectacle, l'últim dia de festival. I després estan tot un conjunt d'altres cursos de dansa contemporània, d'urban dance, d'afrofusion i danses africanes, que també ens acompanyaran en esta edició.

0: La programació d'espectacles és força diversa, també, i balla entre la dansa i el circ, perquè a tu sempre t'ha atret molt, no?, el món del circ. Què es podrà tastar de talent local i català en dansa enguany?
1: Pues mira, obrirem tot el festival en la companyia Marc Fernández, un treball molt, molt preciós, el que fan basat en tot el que és la cultura de Castellers, i que és un espectacle que crec que ideal per a poder obrir tot el festival. Tindrem a gent com Laura Ibáñez, ampostina, treballant a Holanda, i que també ens farà un solo. Gent com la pròpia Anna Hierro Tortosina, també, que és molt coneguda també dins del sector de la dansa catalana, que també ens farà una representació aquí durant el festival. Perquè aquesta vegada tant farem espectacles dins de carpa com en exteriors, i aquí s'anirà combinant. Els espectacles de carpa seran totes les nits, i durant el cap de setmana sí que ens concentrarem bastant en exterior. I després també hi haurà participació, com no, de DJs locals, gent com els recolectors de vinils, la pròpia DJ Lamunu, i jo mateix també em sembla que participaré en algun moment també per a fer alguna representació.
0: Mira, el director del festival també aquí posant cullerada, no? I de circ, què porteu d'aquí i d'allà? Perquè, déu-n'hi-do, o sigui, el gruix de circ del Deltebre com del Vèrtebre Dansa també és important.
1: Sí, és molt important per anar tota aquesta part de circ, perquè hi ha una integració natural, hi ha tot un camí que s'ha anat trobant en els últims anys, i hi ha molt a dir encara en esta fusió. En esta edició vindrà gent com Marika Marinoni, algú que treballa en la RU CIR, la Roda CIR, especialitats com el Ma Amà, Chris Iris, Yvonne Smink, Emiliano Alessi, Teo Martín, la companyia Paqui Pallà, o sigui que veurem una mica de tot, una mica el que seria més bé guerra i aeri, sí. Però sé que hi haurà així com actuacions precioses, també com la de Guillem Vizcaíno, en una proposta en baldufes molt especial, que es diu Poi.
0: Bonic, això. Sona molt bonic. A la programació també veig noms de la de dansa, com el de la Chachi, que és un artista de Màlaga, però que en els últims anys ha esdevingut tot una sensació en escenaris europeus per la manera fresca, no?, amb què s'aproxima el flamenc. Quin tipus de companyia o espectacles t'interessa portar, sobretot en aquesta primera edició a Tortosa, que suposo que potser has canviat de xip o has volgut enfatitzar algun missatge pel públic?
1: No, l'estància de Yatdia, deia abans, com que l'estem mantenint bastant sòlida, sempre obrim una petita finestreta a algo que estigui més enllà de la dansa contemporània i el circ contemporani. El flamenc sol agradar en tot això, en tot el gruix d'espectacles que estem proposant, agrada bastant. Però sí que estem intercalant i presentant, obrint una nova finestra a tot allò que és una mica dansa urbana, tot el que tingui que veure una mica més a prop d'allò comercial que en allò purament artístic profund. Llavors jo crec que hi també, de la mateixa manera que passava abans en el circ contemporani i la dansa contemporània, ara està passant també la dansa contemporània i en el sector urbà.
0: Sí, en les danses urbanes, no? I que hi ha artistes, sí, que de vegades potser estan... Ara estic pensant, per exemple, en una ballarina catalana, la Paula Tato, crec que es diu, que treballa, no?, per el ballet de... per una companyia de dansa contemporània, però està ballant amb la Rosalía, no? Que aquests són vasos comunicants, al final.
1: Exacte. Ella és un pur exemple de lo que estem parlant ara mateix. Ella ha format part del Deltebre Dansa també com a participant, i també ha estat aquí, a Terres de l'Ebre, actuant en altres companyies, en altres sectors, però sí que és molt bon exemple de veure com des de la dansa contemporània se poden arribar a fer coses, fiquem-les entre cometes, en el que seria música pop o algo més comercial, però que està carregadíssima d'un integrant molt artístic i que és digne d'estudiar.
0: Perquè de vegades en el món de la dansa contemporània potser hem pecat, no?, de ser molt puristes, però és interessant que tu sempre t'has fixat això, amb el circ, ara amb les danses urbanes.
1: Sí, exactament. De fet, jo me'n recordo que quan vaig sortir de jovenet a estudiar dansa contemporània,

contemporània, sempre tenia com una petita mancança i era esta relació en allò més proper, popular, accessible. I a poc ho vaig trobar en la connexió amb lo circ i, com ara estaves comentant tu mateixa, ara també s'està donant en el que seria tota la interacció de les danses urbanes. I, de nou, insisteixo que crec que hi ha algo molt interessant a poder llegir-ho a diferents capes. Una seria així com molt visual i molt directe, i una altra que es pot llegir bastant més profundament en una altra concepció, una altra manera. I això enriqueix molt el sector de les arts.

0: Vèrtebra Dansa és un festival molt transversal i participatiu, perquè també hi ha la mostra comunitària, com ens explicaves abans, i de l'espai viu, que suposo que genera molt de vincle amb la ciutadania. Com treballeu amb la comunitat i el públic local, no? Més enllà de potser aquests tallers, i per atreure un públic que suposo que Tortosa, tot i que ara porteu tants anys amb Deltebre Dansa al darrere, clar, la dansa no és molt present en la programació regular dels teatres i de les ciutats.
1: Sí, jo crec que és per això que la nostra identitat com a festival signa detrás del suport a l'expressió a través de la dansa. Llavors, en la creació comunitària, és molt curiós com que la primera reacció sol ser jo no entenc, no coneixo la dansa, no sé ballar. I això ho hem fet comprendre que no és així i que sí se pot ballar i que sí tothom té accés i sí tothom pot ballar. És per això que portem gent molt especialitzada, coneix molt bé com estirar el fil correcte de la gent i sobretot extraure la humanitat que tothom tenim dins. I com ja portem diversos anys fent aquest tipus de treball, pues sí, ara mateix ja no fa tanta por com abans i és una mica bastant més com un desig a complir.
0: Suposo que, com passava amb el Deltebre, amb vosaltres, amb el festival, canvieu el paisatge de l'espai que ocupeu, en aquest cas serà Tortosa. Com serà el mapa a nivell d'escenaris, a nivell d'espais?
1: Pues, aquest any han començat per mantindre el que serà la carpa de circ. O sigui, la carpa de circ la mantindrem com un anclatge fort i algo bastant físicament potent, justament davant de l'auditori de Tortosa, al pàrquing de fora. Hi ha una plaça on queda bastant cèntric aquest punt de trobada. Els tallers de l'Espai Viu, això sí que els farem al passeig principal del parc Teodor González, que creiem que és un punt també clau on naturalment la gent passa per allí i es trobarà en aquesta carpa. I els cursos professionals sí que passen a una altra secció, a un altre lloc, una mica més separat, perquè ja necessita la seva intimitat i estan a tot a prop del Seminari de Tortosa. I per fi, el que seria la creació, sí que la farem tot el que seria el casc antic i els espectacles d'exterior a l'absis de la catedral. Per tant, estem ajuntant tot el que seria casc antic i certs punts clau de la ciutat per a fer així un bon mapa connectat.
0: I quins són els reptes i oportunitats d'haver traslladat aquesta tradició innovadora, no? Perquè dius que l'esperit segueix sent el mateix que vau cultivar el Deltebre a Tortosa, no perquè sigui perquè hagueu canviat d'espai, no? Però suposo que van canviant els temps, no? I les oportunitats o els reptes són diferents.
1: Exactament. Me sembla que aquesta és la paraula clau que acabes de comentar. Canvien els temps. Jo també, com a ex-ballarí, bueno, encara ballo de tant en tant, però sí que m'hi fixo molt en que la proposta creativa, el que poguéssim expressar a l'escenari, tingui una connexió en la nostra realitat actual. Llavors, per molt que tinguéssim, bueno, pues, enyor de coses que hagin passat del passat, són coses que ja no estan i que avui són diferents i que la gent pensa diferent, la gent se comunica diferent i les tendències també ho estan expressant. I llavors tot això, aquesta nova etapa, també la veiem així, és com que la vida continua en tota la càrrega, en tot el bonic que portem de detrás, però sí que estem mirant de cara al futur en una mica d'incertesa, però amb molta intuïció cap a on creiem que les coses aniran.
0: Doncs

0: Escolta, Roberto, moltes gràcies per aquest recorregut per Vèrtebra Dansa, explicar-nos les claus del festival i també com manteniu l'esperit viu del Deltebre Dansa.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'atenció.
0: Doncs recordeu que Vèrtebra Dansa tindrà lloc del 20 al 26 de juliol i en podeu consultar la programació a vertebradansa.com. Fins la setmana vinent, Albert, amb més dansa en aquesta ruta estiuenca.
2: Doncs continuem la ruta la setmana vinent. I ara de seguida us proposem parlar d'un Orfeo de Monteverdi molt especial gràcies al consort Pere Serra.

Catalunya Música. Assaig General, el programa d'actualitat musical de Catalunya Música. Assaig General. Cada tarda de 6 a 7 amb Marta Lanau i Albert Torrents.

0: Seguim endavant. Avui també us volem parlar, com hem anunciat en el sumari, de l'Orfeo de Monteverdi, la primera òpera de la història, almenys sempre es presenta d'aquesta manera, i és d'aquesta manera també que s'hi han acostat doncs, els nostres convidats d'avui. En primer lloc, l'Eloi Foguet, en representació del consort Pere Serra. Bona tarda, Eloi.
1: Bona tarda.
0: Vens acompanyat de la Gemma Pellejero, que és membre també d'aquest grup i, a més, has intervingut en la part gràfica d'aquesta producció.
2: Exacte. Bona tarda.
0: Gràcies per venir. I tenim connectat l'actor Dafnis Balduz, que ara ens explicarà exactament també quina és la seva participació. Bona tarda, Dafnis.
3: Hola, bona tarda. Com esteu?
0: Doncs molt bé, i desitjosos de saber més coses d'aquest Orfeo, que és una òpera que coneixem, no és de les que més es programa, però com que té aquesta aura, no?, de ser la primera de la història, suposo que estàs d'acord, Eloi, que més o menys, qui més qui menys, es pot fer una idea de com és també aquesta música i de quina època ens situem, cosa que s'escau bastant amb el vostre grup, no?
1: Sí, sí, sí, clar, representa doncs, aquest moment d'eclosió d'un nou estil musical, que és aquest primer barroc, aquest barroc incipient, amb l'abandonament de les formes pròpies del Renaixement i aquest descobriment d'un nou estil on apareix aquesta melodia acompanyada, no? Allò, diguem-ho així, aquest estil recitatiu, també.
0: De tota manera, com que no teniu veus cantades, almenys, aquí és on suposo que intervé el Dafnis, explica'ns tu, que entenc que ets l'artífex d'aquesta producció, com, si ho recordes, com vas començar a pensar-hi, d'on neix la idea i com ha anat prenent aquesta forma definitiva.
1: S'inicia d'una manera molt mundana. Estava jo de públic en el Festival de Música Antiga d'Utrecht, que també té un mercat d'instruments i de partitures que és bastant famós i tot això, i podem anar-hi els professionals que ens dediquem al món de la música antiga. I allà, remenant entre partitures, vaig veure que hi havia una adaptació per a orquestra de flautes de l'Orfeo de Monteverdi. I vaig veure aquella partitura i vaig dir allò de que no hi havia pensat en fer una versió operística per a orquestra de flautes. No, era una idea que no tenia. I vaig agafar aquell arranjament, que l'hem hagut d'actualitzar i posar-lo una mica més adaptat a les característiques del nostre conjunt, però bàsicament aquesta va ser la meva idea. Llavors, en aquesta primera adaptació, aquest arranjament que vam comprar des de,

de l'orquestra, hi havia un text narrat, que és una versió narrada del text original d'Estrigio, de l'original de Monteverdi, que fa una escriptora alemanya que es diu Barbara.

0: m'agrada molt, i això de... creia que si deia en el paper d'oracle grec d'explicar la història una mica del que els hi passa a aquesta jove parella de l'Orfeo i de l'Eurídice.
1: Jo crec que va ser pel nom. Em vas ubicar amb tot això del món grec i vas pensar, mira, aquest mateix.
0: També, també, que si t'haguessis dit Josep Lluís, allò... No, no, però sí, podria ser, vés a saber.
2: Doncs, Dafnis, a banda d'aquesta anècdota, dues preguntes, almenys d'entrada, que és com vas rebre tu aquesta proposta i què coneixies o si coneixies l'Orfeo de Monteverdi abans?
1: Bueno, coneixia de l'existència, però no m'hi havia aventurat mai per entendre'ns a descobrir gaire res. A veure, a mi quan m'arriba quan l'Eloi em contacta per plantejar-m'ho, em sembla apassionant, perquè no és habitual, diguéssim, que els actors estiguem involucrats en les orquestres, no? Així, en general. I de cop participar en un espectacle que barreja, doncs, aquestes disciplines i que hi ha tota la part de la música en directe i tota una part d'interpretació només actoral, ja em semblava una cosa molt, molt interessant. I jo no ho he fet mai, no ho hauré fet mai prèviament fins ara, serà la meva primera vegada amb un projecte com aquest, i la veritat és que bueno, em dava molta curiositat i moltes ganes de fer-ho.

0: Aquesta primera vegada serà el proper dia 21, diumenge, a les 6 de la tarda, a l'Orfeo Gracienc. És l'estrena d'aquest espectacle, d'aquesta Orfeo de Monteverdi. Dic espectacle perquè no és ben bé l'òpera, no? És un format nou.
1: Sí, sí, sí, és una adaptació concert.
0: Concert, podríem dir, sí.
1: Sí, és un concert, i en una hora ho tindrem matat, eh? O sigui, si volen anar a veure l'Orfeo de Monteverdi, que són dues hores i pico, tot això, en una horeta ja ho tindrem, perquè, clar, et saltes totes, entre cometes, totes les àries, tots els recitatius, no? Et saltes tot això. Sí que l'adaptació és amb alguna de les peces principals, però, clar, hi ha molta part de l'òpera que la translació a orquestra doncs no acabava de funcionar. Llavors, doncs, ens hem anat reduint a mínims.
0: Aquí volia anar.
2: Jo no canto res, ho dic perquè no hi hagi confusions.
1: Perquè no vols, eh? Allò de que si no...
2: Sí, per no frustrar expectatives i que el públic pugui tornar a veure-us quan feu un altre projecte, més val que no canti res. Però ho direm tot.
0: Exacte. Moltes vegades es fa aquest format. L'actor, diríem, redueix bona part de la trama perquè no sigui tan llarg, però les àries hi són, però en aquest cas, com que no teniu cantants, no és així. Aleshores, quins fragments exactament, suposo que també en funció del que ja estava arranjat per aquesta compositora prèviament, eh? Els fragments que s'interpreten no corresponen, doncs, a àries que il·lustrin allò que el Daphnis ha explicat prèviament, no necessàriament?
1: Sí i no. A vegades les peces que s'anien tocant, que totes són de l'òpera, o sigui, no hi ha res que no estigui fora de l'òpera, ens venen bé per il·lustrar algunes parts del text que està recitant en Daphnis, i no necessàriament l'ordre musical és el mateix que el narratiu. Llavors, hi ha hagut algun canvi. O sigui que si la gent ve a veure el nostre concert i diu «Oh, aquesta peça l'han fet abans d'hora o després», és perquè quedava molt bé per potenciar amb dos discursos, el musical i el narratiu, no?
2: Mm-hmm. Bé, després ja sí que hi ha una part de la trama que sí que s'entén només amb el text que es dirà, que no és només com picar-hi, com si fos un recital poètic on hi ha poemes, que cada poema té un sentit i prou, diguéssim. Vull dir,

0: que el que la part que em toca a mi sí que té un cert... Hi ha moments en els que sí que pots pillar la trama, per entendre'ns.
1: Que no ho hem dit, però és una trama bàsicament mitològica, no? És la història de l'Orfeu que tantes altres obres artístiques ha inspirat, eh?
2: Sí, sí, és la història del primer Nepo Baby del barroc. Sí, sí, una història és molt coneguda i tot això. I sí que som respectuosos amb la... som respectuosos amb moltes coses, però també amb l'escrit original de l'Estridge i amb la seva evolució, no? I segur que quedarà allà, doncs, molt bé, no?
1: Mm-hmm. Recordem que el Consort Pere Serra és aquesta formació de flautes de bec, que altres vegades n'hem parlat i ja l'heu presentat, heu fet músiques molt diverses, ho dic també per si vols, Gemma, intervenir tu com a intèrpret, i a més amb una altra funció o paper en aquesta producció, no?
3: Sí, sí, sí, bé, jo fa ja 2 anys que estic aquí com a músic del Consort i és el segon any que faig, bueno, que tinc l'oportunitat de fer també la imatge gràfica i la cartelleria, diguéssim, el qual també pues, em fa molt feliç, no? I és això, és com combinar les dues coses, no? De tocar la flauta, que és una passió, i la il·lustració, pues, és genial poder-ho fer aquí també.
4: Em penso que no hem dit encara on s'estrena, que és l'Orfeo Gracienc, no?
2: Em vam buscar un lloc així a dis.
4: Orfeo.
2: Sí, encara no està acabat l'Orfeo de Sants, que jo sóc fill de l'Orfeo de Sants. Llavors vam anar al Gracienc, que era el d'això. La relació és evident.
4: Mm-hmm. Buscàveu, no sé, un auditori d'aquest format, aproximadament?
2: Un auditori mig, que tingués bona acústica, perquè tant intèrprets com... el públic doncs estigués el més còmode possible gaudint de l'espectacle.
1: I tornant a la il·lustració, Gemma, és una mica difícil d'explicar que som a la ràdio i la gent no ho veu, però justament per això, una mica en què t'has inspirat o què has volgut il·lustrar
3: aquest programa. Sí, bé, principalment la imatge he intentat representar l'Orfeo amb la seva lira i d'esquenes, com representant aquesta escena, no?, que baixa a l'inframont a buscar la seva estimada i no... encara no s'ha girat, no?, diguéssim, per... I bàsicament és això, és intentar com agafar aquesta imatge i adaptar-la una mica a el que és el programa i això.
1: En quin moment esteu, no sé, de salut, de trajectòria, al Consort, Eloi, perquè... Crec que les últimes vegades cada vegada heu anat ampliant el grup, era un grup molt nombrós ja darrerament, no?
2: Sí, sí, sí, cada vegada és més nombrós, ja estem a la vora del... Bé, ja som 40. A més, l'estructura també del conjunt ha anat consolidant-se amb l'adquisició de nous instruments. La gent, bueno, potser no ens n'adonem, no? Però tothom ve en els assajos amb flautes molt petites, que són molt agudes. A l'hora de configurar un conjunt en què hi ha 40 membres, no tothom pot tocar les flautes més agudes. Llavors, el consort ha hagut d'anar adquirint amb el temps doncs instruments greus, que són instruments cars, però cada vegada anem adquirint més, tot això, i amb la tonteria doncs, tenim un conjunt bastant, bastant equilibrat ara. Bastant equilibrat.
0: Amb la tonteria no hi cabem, als escenaris.
2: Sí,
0: hi
2: cabem. Sí, sí.
0: Sí.
2: No, costa molt, allò, en realitat, allò, trobar llocs a Barcelona, principalment, dic Barcelona, però en general també podríem parlar de la resta de Catalunya, però a Barcelona, perquè és on hi estem nosaltres, on hi pugui haver un escenari on posar 40 músics i que no hagis d'hipotecar el pis per poder llogar-lo, i que les propostes amateurs juntament amb el suport de grans professionals com en Daphnis, doncs fer aquest tipus de propostes costa molt de trobar espais a Barcelona realment, si no recorres a l'església, allò en teatres i auditoris petits, a petit format, petit mitjà format, costa molt realment trobar espais, i bueno, d'aquí doncs alegrar-nos que l'Orfeo Gracienc doncs ens hagi pogut acollir.
1: Ja que estem parlant d'això, m'imagino no hi ha una proposta escènica com a tal, veig, no sé si el format serà de concert estricte amb el consort disposat en tot moment al de l'escenari sense moure's i el Daphnis a un costat amb un faristol, m'imagino, Daphnis? Ho heu assajat,
0: sí, suposo,
1: això, ja?
0: Jo tampoc ho sé, encara no ho sé, però m'imagino que serà així, perquè també, ja et dic, o sigui, no, vull dir que al final estic jo sol com a actor, vull dir que encara que

0: hagués molta proposta, diguéssim, seria com un monòleg amb tota l'orquestra. Vull dir que suposo, no sé on em posareu exactament encara, encara no ho tinc clar, però no crec que vagi molt més enllà d'això que deies.
1: De dalt, alguna lira...
0: M'encantaria, m'encantaria.
2: Amb una túnica.
0: Si aneu amb compte, perquè encara... A veure si no em penges d'algun lloc, potser no vinc al final, eh? Vigila.
1: Ja parlaré amb els de l'Orfeo Gracienc, a veure si tenen algun arnès.
0: Exacte. Parla amb l'Església, a veure de quin pal em poden penjar. Sí, sí.
3: Bé, doncs, tot això, ja ho hem dit, s'estrena aquest diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda a l'Orfeo Gracienc. És una estrena, per tant, esperem, suposo que pot haver-hi més concerts, més propostes, més edicions, no?
1: Esperem-ho, allò de... Ens faria molta il·lusió doncs, poder no només fer aquesta representació, sinó fer-ne vàries. Sí que hi ha gent que hi està interessada, així que suposo que també hi haurà... Tindrem la sort de poder-ho representar també relativament en breu.
3: Després a l'estiu descanseu o ja teniu el següent projecte?
1: Vacances. Els que anem compaginant altres tasques, no només la direcció del Cònsor, allò amb la nostra vida laboral habitual, doncs necessitem vacances i segur que l'estiu jo no els
0: jo cuidaré. No descanso de res, però bueno, ja ens ho trobarem.
3: Molt bé, doncs, de moment ens quedem amb aquesta data, el 21 de juny. Gràcies per haver vingut a presentar aquest Orfeo instrumental, podríem dir-ne així, amb la participació, evidentment, de l'actor Dafnis Balduz, Gemma Pellejero i Eloi Foguet. Gràcies per la visita, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Merci, fins a molt aviat.

0: Assaig general.
1: Doncs aquesta és la sintonia que anuncia el final del programa, ja ho sabeu, i l'anunci dels nostres propers continguts. Demà, divendres, entre d'altres, un dels protagonistes del programa serà Eivind Guldberg Jensen, un director noruec que ha estat convidat per la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona a dirigir-la aquest cap de setmana al Palau de la Música.
2: També parlarem del Festival Can Reón, que té lloc en aquesta finca vinícola recuperada del municipi de Tiana, amb una proposta de proximitat que combina música, arts plàstiques i instal·lacions.
1: Doncs això i més demà divendres al punt de les 6. Us esperem aquí a Catalunya Música. Salutacions i fins llavors de part de l'equip del programa. Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

on fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

joventut llunyana, a tot compresa. L'esperança presa m'ha semblat menys vana. Ara que l'ufana vaga maduresa, per delicadesa, res ja no demana. I és tot tan senzill, quan en el perill ets l'heroi que salva? Crist, o brusc, buidant l'àmbit foll d'un alba, omples tu el llevant. Carles Riba. És el seu poema titulat Joventut llunyana. D'aquest poeta, nascut a Barcelona l'any 1893. Ell va ser escriptor, hel·lenista, traductor i poeta. La seva poesia estableix la voluntat de tractar l'amor com un element poètic, amb unes referències cultes que mostraven la seva amplíssima cultura clàssica i anglo-germànica. Partia de models diferenciats en el temps i l'espai. D'una banda, el més evident és el dels clàssics grecs, però també la influència del Renaixement català, Ausias Marc, italià Petrarca, Dante, o de la poesia moderna catalana, Josep Carner. I de fons, Tal com érem. És la cançó de la banda sonora de la pel·lícula del mateix nom, del 1973. La música la va escriure Marvin Hamlisch i la lletra, la parella Alan i Marilyn Berman. Guanyadora aquell any del Premi Òscar. Aquesta cançó va guanyar el Premi Òscar. La versió que estem sentint és la del pianista japonès Susoshi Yamamoto, del seu trio. Un trio que encara es manté i que ha mantingut durant molts anys. Què? Preparats? Doncs això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

Tità. Divinitat primordial gegantina que en la mitologia grega va precedir els déus de l'Olimp. Gustav Mahler, quan va escriure la seva primera sinfonia, la va subtitular amb aquest sobrenom, Tità. En paraules del mateix compositor, ho feia perquè narrava la història d'un home fort, heroic, la seva vida i els seus patiments, les seves batalles i la seva derrota, tot a mans del destí.

0: Doncs així acaba aquest bellíssim moviment, aquesta bellíssima obra de Gustav Mahler. Era el primer moviment de la seva sinfonia número 1, que hem sentit a la versió de l'Orquestra Sinfònica de Chicago, i dirigia Pierre Boulez.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
2: Si és cert, Clarisse, que m'estimes, i que m'estimes de debò, no crec que ni els mateixos reis coneguin una felicitat com la meva. Comença dient aquest primer vers que va escriure el poeta i dramaturg francès del segle XVII, Théophile Deviau. Molts anys més tard, el compositor veneçolà establert a París, Reinaldo Hahn, li posaria música i la convertiria en una de les melodies franceses més conegudes. A Clarisse. Canta Philippe Jarouski.

0: Un viatge per l'extraordinari univers musical.
1: Se firma
2: i ara són els Bàrbara Fortuna, els que ens acompanyaran a fer el següent trajecte. El farem amb aquest conjunt, polifònic, cors, format per quatre homes. El van crear l'any 2003 i van triar

El nom, Bàrbara Fortuna, que significa destí cruel, en referència a una cançó tradicional corsa que evoca l'exili forçat. Porta per títol Iberani. I aquest fragment, Si Vida.

0: Doncs estàvem sentint música corsa. Era el treball de Bàrbara Fortuna, titulat Iberani. Aquest és el tema Civitasi, en un arranjament que n'ha fet Cristina Pluart, acompanyada del seu conjunt instrumental, l'Arpeggiata.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Nínia és la forma germànica del llatí nenia, en català nènia, que significa cant fúnebre. Johannes Brahms va titular una obra seva d'aquesta manera, basant-se en un poema que portava aquest títol, de Friedrich von Schiller. Va començar a pensar en ella la primavera del 1880. La va acabar un any més tard i la va dedicar a la memòria d'un seu amic difunt. La primera frase diu així: fins i tot la bellesa ha de morir.

0: Doncs era música de Johannes Brahms. Era Nínia, el seu cant fúnebre, l'opus 82. Ho hem sentit a la versió del cor de l'Orquestra Filarmònica de Praga i l'Orquestra Filarmònica Txeca. Dirigia Giuseppe Sinopoli.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint al grantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem la parada. Avui és dijous, és el dia de les melodies d'aposta, i la melodia d'aposta és aquesta. El dia de la carta. I la carta d'avui és una carta interessant, molt interessant. Mireu, l'escriu l'any 1986, poc abans de morir, el gran escriptor, poeta, assagista i traductor argentí, Jorge Luis Borges. L'escriu des de Ginebra, on feia un temps que havia decidit anar a viure. I és una carta que l'envia a l'agència EFE, l'agència de notícies internacionals, com tots sabeu, amb seu a Madrid. I el que fa en aquesta carta és reclamar intimitat per decidir a on i com passar els seus darrers dies. I per què Ginebra? Doncs mireu, ell havia nascut l'any 1899.

I ha nascut a Buenos Aires. I quan tenia 15 anys, amb la seva família, van anar a viure en aquesta ciutat. I a partir d'aquell moment, la seva relació amb Suïssa es tornaria cada vegada més intensa, fins al punt de declarar que la considerava

de les coses realment importants. Un se n'assabenta al final d'alguna manera. Jo crec que els diaris es fan per l'oblit, mentre que els llibres són per la memòria. Doncs bé, amb aquests precedents, aquí va la carta, que diu així. Carta de Jorge Luis Borges a l'Agència EFE, Ginebra, 6 de maig del 1986. Estimats amics de l'Agència EFE, els hi envio aquestes línies perquè les publiquin on vulguin. Ho faig per acabar d'una vegada per totes amb l'assetjament dels periodistes i amb les trucades i les preguntes de les que ja estic cansat. Sóc un home lliure. He decidit quedar-me a Ginebra, perquè Ginebra correspon als anys més feliços de la meva vida. El meu Buenos Aires segueix sent el de les guitarres, el de les milongas, el de los aljibes, el dels patis. Però res d'això existeix ara. És una gran ciutat com tantes altres. A Ginebra, en canvi, em sento misteriosament feliç. Això res té a veure amb el culte en els més grans del meu país i amb l'essencial amor a la pàtria. Em sembla estrany que algú no ho comprengui i respecti aquesta decisió d'un home que l'ha pres, com cert personatge de Wells, la determinació de ser un home invisible. En tot l'apreci, s'acomiada de vostès Jorge Luis Borges. Un mes i una setmana més tard, moria. Va ser enterrat, evidentment, a Ginebra. I de fons, una milonga, d'Astor Piazzolla.

Estàvem sentint música d'Astor Piazzolla, era la seva Milonga de l'Àngel, en una versió de la Capella Mediterrània que dirigeix Leonardo García Alarcón. Una música, una banda sonora, una melodia d'aposta, més ben dit, que avui ens ha servit per il·lustrar la carta que Jorge Luis Borges va escriure a l'agència EFA el 6 de maig del 1986. De fet, deia que era l'únic mitjà de comunicació que l'havia respectat sempre. I com que ja som al final del tour d'avui, doncs, com a souvenir, us porto 3 inscripcions. Sí, perquè té a veure amb la carta que hem llegit avui. Quan el poeta va saber que tenia càncer, doncs va decidir anar a viure a Ginebra. Temia que la seva malaltia i la seva mort es transformessin en un gran circ nacional en el seu país, a l'Argentina. I va ser allà on va morir. Va morir resant el Pare Nostre. I segons els seus desitjos va ser enterrat al cementiri dels Reis, anomenat així, a la capital suïssa. És un lloc on ell se sentia com si fos la seva segona pàtria. I a la làpida ell mateix va voler que hi haguessin 3 inscripcions. La primera, i que no temessin, escrita en anglès. La segona, ell va prendre l'espasa, gram, i la va col·locar entre ells desenveïnada. Del

capítol 27 de la saga Bolsunga. I una tercera, que és una dedicatòria que sembla ser que és per la seva dona, i que diu: d'Ulrica a Javier Otálora. Ella era la noia aquella suau de plata, i ella el protagonista, i que s'enamoren. I ells dos són protagonistes del seu conte, El llibre de la sorra. I aquestes són les tres dedicatòries que hi han a la seva tomba. Sembla ser que s'han fet gestions per traslladar les restes de Borges al cementiri de la seva ciutat natal, de Buenos Aires, però sempre s'ha rebutjat aquesta idea. I de fons música, d'un altre argentí, de Jorge Cardoso, d'aquest compositor, guitarrista, metge, investigador argentí. És la seva milonga, interpretada pel guitarrista Warren Nicholson. I, estimats i estimades, ja ho veieu, avui un peu a l'Argentina i un peu a Suïssa, perquè Borges deia que tenia dues pàtries. I aquestes són. I tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música, el Gran Tour. Us ha parlat Victòria Palma. Un plaer acompanyar-vos durant aquesta estoneta.

0: El Gran Tour. Un viatge particular. Molt particular. Amb Victòria Palma. A Catalunya Música.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petain en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor

0: de la Ràdio Bavaresa i l'Orquestra de la Ràdio de Múnic, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en diran les empoderades?

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Bé, doncs, hola a tothom i a punt de marxa harmònica i serena. I el capità Shrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta melós per dins i de textura tendra i sucosa, baixa com una gustosa truita de patates. Sou fans de la truita de patates ben feta, eh? Que tingui aquell puntet humidet al mig, allò que dius, mira, al punt. Sortirem del Palau de la Música avui i anirem via Madrid. Saltarem a Alger, Algèria. Després a Stone Town, a Zanzíbar, a l'Índic. I d'allà a Bombai, a l'Índia. I no s'acaba aquí, perquè ens esperen a Kitayushu, al Japó. Després anirem a Tbilisi, Geòrgia, Konin, a Polònia, i Jyväskylä, Finlàndia. I, per últim, a casa de la gent que viu lluny del seu país. Segur que teniu algú proper que no, per les raons que siguin, tan diverses, no viu a prop. Pensant en aquestes persones. I l'hora dels adeus, avui amb la Maria, que celebra 96 anys i doncs ve acompanyada del seu fill, el Ramon. La família li ha regalat doncs poder escoltar en directe el programa i ens ha triat la música de l'adeu, que serà la sardana de Solsona. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I res, en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. Al comandament tècnic, Diego Monroy.
3: Us desitgem un bon viatge.
2: I, per cert, la pregunta de bord, teniu alguna música que us transporti a la revetlla de Sant Joan? Estem preparant per al dimarts 23 un programa que transpui, no?, transmeti el que representa aquesta nit estel·lar, no?, de la revetlla. Hi ha alguna música que us recordi un moment determinat? O si vosaltres fóssiu, doncs, els DJs d'una emissora, quina peça posaríeu per celebrar revetlla? I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, com estem?
2: Amb què començaríem avui?
4: Estic molt contenta perquè avui tenim molta companyia a l'estudi. Normalment estem sols i, a més, ara m'hi parava a pensar i és una companyia de la Catalunya Central.
2: Sí,
4: jo
2: sí.
4: Que també ho soc.
2: Sí.
4: Estic molt contenta. Avui estem representant aquí una regió a vegades oblidada.
2: I què me'n dius de les llangonisses?
4: No, i les llangonisses que ens han portat, perquè avui tenim aquí el Pep i la Maite, que van ser... El Pep va ser el guanyador, vaja, del concurs que vam fer, del sorteig, per venir aquí a fer una visita i a veure el programa en directe. I els tenim aquí, estic molt contenta. Pep i Maite, com esteu?
5: Hola.
6: Estem perfecte, encantats d'estar aquí.
5: Amb molt bona companyia.
4: Clar, és que ho dèiem, quan ens hem vist, hem dit, ostres, ens hem sentit moltes vegades, perquè a més el Pep és un dels oients que més ha participat, ho parlàvem, no? Era, crec, que el primer oient que va trucar, sí, sí. I s'ha anat repetint, el teníem ja molt sentit i de cop ens hem vist, i això és molt xulo.
6: I ens hem reconegut.
4: Sí.
6: No ens havíem vist mai i ens hem reconegut. Bueno... El Xavier sí que el coneixem, per surt...
4: Clar, fa més anys, sí,
6: però,
4: sí.
6: Vull dir que... I tu de seguida m'has dit, Pep, jo... Ah, no.
4: Bueno, ja ho he vist, i que han de ser ells, si no...
2: I la visita guiada, què destacaríeu?
6: Home, doncs la complexitat del sistema actual, perquè, doncs, clar, tot són petits estudis, molta pantalla... I molta gent treballant,
5: hem trobat que...
6: Els informatius?
5: Sí, els informatius, no sé, és que he quedat, és molt gran, vull dir, sembla que la ràdio hagi de ser més petit.
6: És una torre de Babel, perquè t'hi has fixat,
5: sí.
6: Que és... Va donant voltes
5: i molta gent.
4: No, és evident. Fas la volta i tornes a ser al mateix lloc. Per tant, el que més us ha cridat l'atenció és una mica això, eh? És aquesta, la grandiositat de la casa.
5: Sí.
6: La distribució dels espais...
5: Clar, és que... abans hi havia discos i ara no n'hi han. això també.
2: És que hem anat on hi havia hagut la discoteca.
4: Ah, sí,
2: sí, i esclar, ara són despatxos.
5: Clar, clar, clar.
4: Ara la discoteca demanem nosaltres, no fem un correu, ara, mira, necessitem ara aquesta cançó i ens la fan arribar i apareix. De
5: I apareix.
4: Cop. Apareix.
2: No, els hem ensenyat l'ascensor que hi ha de mig cos,
5: sí,
2: a través del qual feien pujar els discos.
5: Els discos, sí, sí, clar, clar. Mm-hmm. Sí.
4: I això de ser aquí, a poder veure el programa que vosaltres escolteu, de cop poder-lo veure, què?
6: Per això et dic que és un privilegi, sí, és un privilegi poder, sí, estar, sí, aquí al vostre costat. És que, sí, tinc en Xavier Solà al costat, encara que no us ho creieu, i a l'altre cantó hi ha l'Anna.
4: Sí, ara marxaré jo, ara marxaré.
2: Sí, perquè ara doncs compartirem aquesta ruta que començarà a partir d'aquests instants.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Mireu, ara som a la seu de l'Orfeó Català, al Palau de la Música. És un dels cors de referència del país, 135 anys d'història i uns 100 cantaires, fundat el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives amb l'objectiu de difondre el repertori coral català i universal amb la màxima excel·lència artística. Fixa't com sona.

0: Quina preciositat, les flors de maig, una composició coral de Josep Anselm Clavé, 1858, i amb l'Orfeó Català. I l'escola coral, que té 5 cors, 200 infants i joves entre els 6 i els 25 anys, a través dels cors petits, els cors mitjans i el cor infantil, i el cor de noies i el cor jove de l'Orfeó Català. Precisament, ara fa uns dies, dins el marc Música a la platja, representants del cor mitjans van acostar la seva música a la residència Augusta Park de Barcelona amb l'objectiu de fer-la arribar a col·lectius que per circumstàncies de salut no poden assistir a les sales de concert. És allò de dir que, si, com ho diuen, no? Si la muntanya no ve a tu, aniré jo a la muntanya, no? En aquest cas, nosaltres ens preguntem com reaccionen aquestes persones. Imagino un dia a dia bastant rutinari en una residència, que de sobte et vingui una coral de joves, de nens, d'infants, i que et vingui a cantar. Mira, Sheila García i Gemma Tatai són les directores del Cor Mitjans. Sheila, Gemma, benvingudes i gràcies.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: I com reaccionen aquestes persones?
1: Ens reben sempre amb molta alegria, amb un gran somriure. És curiós com s'activen, no, en aquell moment, perquè per a ells és un concert, que és un esdeveniment que surt de la seva rutina, i per ells és un moment meravellós de compartir. Mm.
0: I què aporta una experiència així al conjunt de les persones assistents?
2: Mira, cantar plegats és sempre transformador, perquè has de ser-hi tot, has de posar-hi tots els sentits, i en aquest cas cantar plegats nens i nenes i avis coordinats, i a més cantant músiques boniques, doncs és emocionant, és calmant, no deixa indiferent a ningú dels que hi participen. A més, com fem un format així interactiu, hi ha una escolta mútua entre els dos grups que és especialment bonica. El que aporta, creiem, que si més no, és una bona estona de felicitat. Això mm-hmm. ho tenim clar.
0: I com vau viure l'experiència al residència el dia 10?
1: Clar, cantar en una residència sempre és com una experiència tranquil·la, entranyable. Llavors, és emocionant veure com els nens i nenes a poc a poc es van començant a relacionar amb ells, no? Es van relacionant i anem veient les seves reaccions. I aquest és un moment molt bonic.
0: Situem a l'audiència. Quantes persones conformen el cor mitjans, en aquest cas, en aquesta última experiència?
1: Mira, són nens i nenes que tenen entre 8 i 11 anys, tercer i cinquè de primària, i són una trentena.
0: Imaginem-nos per uns instants la situació.

0: brillantor als ulls. Per nosaltres és important portar-los músiques que ells ja coneixen, perquè connecten d'una manera diferent amb aquest so que ells ja porten a dins, dintre del seu record. Simplement pel fet de sortir del que fan normalment, per ells ja és emocionant. Si a més els hi cantem una música que és coneguda per ells, és realment bonic aquest moment.
1: Aquesta és una Nadala molt profunda.
0: Sí, sí, sí que ho és, sí. I molt nostra.
1: Els ha de despertar infinitat de records i deu haver algú emocionat.
0: Sempre, sí, sí, sí, sí. Tant i tant.
1: Tu ho diràs. I per als nois i noies del cor, què suposa?
0: Clar, pels nois i noies és un moment també molt especial perquè ells fan una mica de mestres en aquest moment. Sempre en aquestes cançons incloem, per exemple, un ritme o alguna petita coreografia molt menuda, amb les mans o per xocar amb ells, per exemple, i és un moment molt d'interacció amb ells, no? Mm. És, sí, sí, és un moment molt especial aquest. Ens agrada pensar que en aquest record que els hi aportem, ens imaginem que les músiques que hem cantat queden impregnades a les parets de casa seva i en el seu record, i que uns quants dies més enllà de l'actuació els acompanyen en el seu estat anímic, no? Que a part de la frescor que aporta veure arribar canalla a cantar, aquest contacte amb una música coneguda els queda a la pell uns quants dies més.
1: Ben segur, la mostra és que hi ha cançons que al cap d'estona d'haver-les escoltats les tenim molt presents.
0: I tant.
1: No sé, te'n vas a la nevera i estàs cantant "Què li darem", no?
0: Sí, sí. Nosaltres sabem, no som expertes en aquest tema, però sabem que, per experiència, que la memòria que es perd més tard, les persones que tenen pèrdua de memòria, la que es perd més tard és la memòria musical, perquè està connectada a les emocions. I quan de vegades hi han perdut moltes coses de la seva rutina diària, les músiques segueixen venint i les lletres, totes les lletres i tota la tonada d'allò que tenen dins. No?
1: I Gemma, Sheila, quines altres peces que també els arribessin vareu cantar l'altre dia?
0: Clar, primer, per exemple, nosaltres comencem amb unes peces, com per exemple El noi de la mare, que en aquest cas la vam deixar pel final, però vam fer la cançó de Baixant de la Font del Gat, que ens imaginàvem, i va ser així, que ells la coneixien, i va ser espectacular com de cop i volta es van posar a cantar amb nosaltres.
1: Tu diràs!
0: I, sí, sí, sí, els nens al·lucinaven, no? Diu, uau, no? Sí que l'estan cantant, no? I sempre escollim això, unes dues o tres, tipus això, Baixant de la Font del Gat, i després ja els hi preparem com un miniconcert, o sigui, cançons del nostre repertori actual, i els hi fem viure també el que és estar en un concert, no? Mm-hmm. És bonic també que els escoltin, no? Que escoltin els nens com canten. Els nens participen de la tria, ens diuen, creiem que aquesta els hi agradarà, i entre ells i nosaltres intentem que sigui un bon viatge sonor i anímic, no?
1: Ben segur. Volem imaginar una rutina molt marcada en una residència i cada cop es deu omplir d'alegria amb la joventut, no?, que representen aquests joves.
0: Tant i tant. Sabem que la residència on ha anat el grup de petits de l'escola coral també ha passat i veure els nostres són de 8 a 11 anys, però encara més petitons que han anat a cantar amb els avis, també ha estat molt emocionant.
1: El cor Mitjans de l'Orfeó ha acostat la seva música a una residència amb l'objectiu de portar això, molts records a aquells col·lectius, i és la quarta vegada que es fa aquesta iniciativa. Què us mou a seguir-ho fent?
0: El primer objectiu de poder apropar la música a les persones que normalment no van a un concert és aquesta, o sigui, la part que ells vitalment no hi poden anar. I és una manera d'anar-los a buscar nosaltres a casa seva.
1: Ara, al millor, ens escolta algú que té responsabilitat en alguna residència i voldria també reproduir l'experiència. No sé si seria possible.
0: I tant. Nosaltres, des de fa anys, dintre d'aquest marc de música a la platja, que sortim dels equipaments culturals per apropar la música a la gent al carrer, a més, ja fa anys que anem a apropar aquesta música a les persones que no poden desplaçar-se a la platja per sentir-la. Llavors, el que fem des de fa anys és anar a l'Hospital del Mar, per exemple, i a les residències on ens volen rebre. Nosaltres truquem a la porta i estem encantats de poder anar a qualsevol residència que ens pugui acollir.
1: Com s'haurien de posar en contacte amb vosaltres?
0: Doncs a través del Palau de la Música, del web del Palau de la Música, trobaran la persona que s'encarrega d'organitzar i de seguida els atendran.
1: Ens ho diuen Sheila García i Gemma Tatai, que són les directores del Cor Mitjans de l'Orfeó Català. Us felicitem per la iniciativa, Sheila. Gemma, no sé si voleu, abans d'acomiadar-nos, afegir alguna informació més.
0: Que llarga vida aquesta iniciativa, que el cant coral ens ompli el cor a tots i, de fet, el que ens mou a fer aquesta experiència, primer, que és molt gratificant, que és enriquidora i que ens deixa tots el cor ben ple cada vegada que ho fem. Per tant, endavant.
1: Sheila, Gemma, moltíssimes gràcies, repeteixo, i per molts anys.
0: Gràcies a tu,
2: Moltes
0: Xavier.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Que bé que s'està ara mateix aquí al Palau de la Música amb aquesta essència de l'Orfeó i potser ens escolta algú que forma part d'una coral. Quines sensacions, no?, poder viure la música des d'aquest protagonisme. Nosaltres la vivim també cada tarda viatjant, perquè ara ens n'anirem a Madrid, però atenció que tenim una música misteriosa. No crec que sigui fàcil aquesta. I podem tornar, Diego? Això... Mireu, avui el telèfon només és el mòbil, el 607-470-305. 607-470-305. Després hi ha la bústia fixa't com sona@catmusica.cat. I això que us diem, marxem a Madrid. Es veu que a Madrid hi ha el restaurant Sobrino de Botín, on anava l'escriptor Ernest Hemingway, entre molta altra gent, i on el pintor Francisco de Goya va treballar rentant plats abans de ser famós. Tots tenim un passat, eh? Fundat el 1725, atenció, prop de la Plaza Mayor, té el rècord Guinness oficial del restaurant més antic del món, obert de manera ininterrompuda, és clar. Potser en va ser client el compositor, pianista i director d'orquestra Moisés Simons, autor d'aquesta peça. Fixa't com sona.

0: amb la violoncel·lista franco-suïssa Ophélie Gallat, acompanyada de Paulí, Jodelet, Di Justo i Genest, i el Manicero. El Manicero, aquest son pregon cubà de Moisés Simons, que juntament amb Guantanamera doncs és una de les peces musicals més famoses creades mai per un músic cubà. Simons va morir aquí a Madrid l'any 1945, tenia tan sols 55 anys. Havia nascut a l'Havana el 1889 i Simons és recordat principalment per la seva contribució al desenvolupament de la música popular de l'illa.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Som ara a Madrid i recordarem una vegada més aquesta misteriosa. Penseu que és una peça molt coneguda, però està sinfonitzada. És a dir, ha passat pel tamís de la sinfònica i dona aquest començament. Ara hi ha algú que diu, no podríeu ampliar una miqueta amb una altra misteriosa? Doncs, Diego, els hi oferem la segona, a veure què tal? Fixa't com sona. Fins aquí. Aquesta dius, calla, això... Doncs anem-hi pensant, perquè de Madrid ens anem a Daimiel. Daimiel és la ciutat real, amb la reputació de poble de bruixes. Al segle XVI i XVII, la Inquisició hi va obrir nombrosos processos per bruixeria i heretgia. Com havia de ser allò, no? Com havia de ser? Conegudes com a xutxones, amb la capacitat de transformar-se en ocells nocturns per entrar a les cases i xuclar la sang dels nadons. Per favor. No. Afortunadament, Daimiel s'ha reconciliat amb el passat i celebra activitats turístiques i rutes nocturnes teatralitzades al respecte. Això se'n diu treure partit, no? Ho sap molt bé el trompetista Manuel Blanco, que és fill de Daimiel, fill il·lustre, 1985, joveníssim, i fixa't com sona aquest Allegro Moderato.

0: Quanta brillantor en aquest allegro moderato del concert per a trompeta en re major de Leopold Mozart, pare de Wolfgang. Obra de dificultat aclaparadora, una melodia amb molts aguts de difícil interpretació i amb l'Orquestra Nacional d'Espanya dirigida per Josep Pons i el virtuós Manuel Blanco com a solista. Des de ben petit ja demostrava talent i destresa sense ni tan sols mirar partitures. Blanco ha estat nomenat fill predilecte de Castella-La Manxa i el 2023 va participar en un concert benèfic històric a Estambul per transmetre esperança després del terratrèmol de Turquia.
1: Catalunya Música.
2: Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: Les connexions invisibles de la Mediterrània, segona part.
1: El violí vermell. Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
2: I a 2 quarts de 9, aquí, Serena Mena d'Aimiel, a Ciutat Real, qui ens ho havia de dir, eh? La ràdio és així. I a més, avui, amb uns convidats de luxe, Maite, Pep, què tal ho esteu vivint, això? A veure.
3: Molt entusiasmats, eh? Estem molt...
4: El directe. No hi ha res com un directe.
2: En directe.
4: Clar.
2: I us he sentit, com posàvem la misteriosa, us he sentit exclamant-vos. Però no tant per aquesta com per a la segona. No ho teniu clar, però...
3: No, però és que...
4: L'inici d'una àrea...
3: D'un tenor.
2: Mira, 607-470-305, si hi ha algú que creu que pot ajudar. Més, també ens agrada saber qui hi ha a l'altra banda, des d'on ens truqueu. Potser ens truquen des de Daimiel, ara. T'imagines? T'imagines? Maig, maig! Però això, esclar, no passa sempre. Continuem perquè de Ciutat Real ens endinsem en el territori africà. Anem fins al Alger, una ciutat on va estar captiu Miguel de Cervantes. Tot i els seus intents de fugida, van ser 5 anys d'esclau. Es pot visitar la cova Cervantes. A Alger, el 1972, hi va néixer la cantant i compositora Souad Massi.

0: Omnia. Sí. Sí, no és en el títol, eh? L'hi he afegit. El meu desig esperança seria títol del sisè àlbum d'estudi de Suat Mazhi, 2019, veu valenta i respectada de la música nord-africana contemporània. És la Tracy Chapman del món àrab o la veu de la llibertat. Fusiona folk, acústic i tradicional algerià en àrab algerià, Darija. També barreja de francès i de vegades amazic. Suat Mazhi ha patit amenaces de mort fins al punt d'haver-se d'exiliar a França, on viu des de llavors. Aquí estem, al G. Mira, camí de 3/4 de 9. I si està bé aquesta hora aquí? Mira, noto una brisa, noto una olor de rosa del desert. Què diu aquell ara? Què diu? És que ara s'acosta una nova dedicatòria, no, Anna?
1: Això mateix, això mateix. El Jordi de Badalona, que va encertar dimarts, abans d'ahir, la primera música misteriosa, que era Un cavall sense nom del grup Amèrica,
0: Sí.
1: i va voler aprofitar per dedicar-li una melodia a la seva dona, la Milène. Aquesta peça, que ja sentim una mica de fons i que
0: Sí.
1: ara la sentirem més, es diu El cor dels pelegrins, de
0: Sí.
1: l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner,
0: Sí.
1: i es veu que cada vegada que la Milène sent aquesta melodia, diu: «És la música que vull que soni el dia del meu funeral». I es veu que el Jordi li contesta: «Dona, però aquell dia no la sentiràs». Doncs perquè la pugui sentir bé,
0: No ho sabem,
1: li
0: això,
1: dedica avui.
0: eh?
1: Bueno, no ho sabem, no ho sabem.
0: No ho
1: És veritat, tens
0: sabem,
1: raó.
0: potser,
1: Però
0: imagina't que...
1: en principi no. I és el que sempre tenen la mateixa discussió. Li diu: «Ostres, però gaudeix-la ara, que la pots
0: Clar,
1: sentir, no?».
0: clar.
1: I per això ens ha demanat i ha pensat que li dedicaria avui aquí el Fixa't com sona, perquè la pugui escoltar sencera i gaudir-la al seu costat.
0: M'agrada molt el nom, Milen.
1: Milena amb Y, eh? Milen, no
0: Milen, és
1: sé d'on
0: que
1: deu ser.
0: Milen, vull dir, si estàs una miqueta allò, doncs
1: La
0: per...
1: patxoca, el nom, sí.
0: Milen! Doncs va, que va per tu, Milen, i fixa't com sona.

0: Escolteu, quin goig compartir amb la Maite i el Pep el seu wagnerianisme, no?
1: Sí.
2: Des de fa molts anys seguim l'obra d'aquest gran geni i precisament el Tannhäuser, el cor dels pelegrins, ho vam escoltar en directe al Festival de Bayreuth.
0: Oh, i vau poder estar allà.
2: L'any 95, 1995.
1: Sí. A mi és la preferida. Aquesta m'agrada molt. El cor dels pelegrins m'agrada molt. Sí.
0: Que bé, que bé. Sempre ens quedarà la música.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients no passen de moda.
0: En absolut. Nosaltres seguim aquí al GE, però m'ha agradat molt llegir un correu que respon a aquesta primera música misteriosa. I clar, allò que dius al vostre, mira, el Rafael ens escriu, diu, bona tarda, jo crec que aquesta música pertany a les primeres notes del We Are the Champions del grup Queen. Sí, sí, sí. Enhorabona, Rafael, l'has agafat de totes, totes. Sí, sí, sí, Rafael, vés-te pensant una dedicatòria, qui et vingui de gust sorprendre a través de l'antena és el premi. I gràcies, ens escrius a través de correu i ens agradarà sentir la teva veu. I és precisament allà on anem, perquè del G marxem via sud per l'Àfrica cap a Stone Town. Anem a aquesta ciutat de l'illa de Zanzíbar, Tanzània, Oceà Índic. És a prop de Madagascar. Stone Town va ser escenari de la guerra més curta mai registrada. Quan diríeu 40 minuts. El temps que va trigar l'imperi britànic a llançar uns bombardejos al palau del sultà a través dels vaixells. I el 1890

1976 va passar un litigi entre anglesos i zanzibaresos. Stone Town, conegut per ser el bressol 1946 de Freddie Mercury.

0: amb la Royal Philharmonic Orchestra de Londres, We Are the Champions, del grup britànic Queen. És la cançó més encomanadissa de la història. Ho diu un estudi que van fer l'any 2011 un equip de científics de la Universitat de Goldsmith, a Londres. La música més encomanadissa de la història, no? Tenir aquest referent. Freddie Mercury va néixer a Tanzània perquè la seva família d'origen indi tenien la feina allà.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Ens hem equivocat perquè tenien la feina aquí, perquè ara estem a Tanzània nosaltres. Com ha de ser estar tensant una estona? Coi, no dius que hi ets. Doncs imagino que és una sensació d'aquestes que aviat tindrem un sistema que doncs, ho captaràs de cop. Tindràs les opcions. Què vols sentir enmig de la selva? No? I tindràs com una mena de sacsejada molt gran. És a dir, que preparem-nos, eh? Nosaltres potser ja no ho veurem. I el que sí que molta gent creu que espera és la pastilla dels instruments. Prens doncs, la de saxo i, escolta'm, què vols fer? Una miqueta d'un parell d'hores de saxo de primera? Però de moment no. Això és Catalunya Música. Nosaltres estem aquí a Sant Cíber i ens queda una misteriosa. És aquesta. Qui és? Té relació amb això que hem dit al final, de que tindrem present un col·lectiu molt gran de persones que, per les raons que siguin, no són entre nosaltres. I tornem a escoltar-la. A més, és un timbre de veu que de seguida et sembla com si l'haguessis de saber. El 607-470-305 a disposició, el fixa't com sona...

0: Quina galeta! Thine is mine, ganz de certs. Teu és el meu cor, tot sencer. De l'opereta romàntica El país dels somriures de Franz Lehár, 1921, amb Plácido Domingo i l'orquestra de Maggio Musicale Fiorentina i la del Teatre de l'Òpera di Roma, sota la batuta de Zubin Mehta, fill de Meli Mehta, violinista autodidacta, fundador de l'Orquestra Simfònica de Bombai. Zubin Mehta acaba de complir 90 anys i el conjunt de distincions rebudes és remarcable. Recordem que el 2008 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de València i va concloure l'acte en un perfecte valencià.
1: Creo firmemente en la música como instrumento de paz y fraternidad. València és, hoy més que mai, un lloc on florixen la pau i la fraternitat. Moltes gràcies a tots.
0: Molt bé, ens ha agradat sentir Zubin Mehta, eh? Que sí, Zubin. A més, Zubin sona bé, eh? Com dius? Zubin Mehta.
2: Zubin Mehta.
0: Sí, sí, sona bé. Doncs mireu, som aquí a Bombai. Hi heu estat vosaltres a Bombai o no?
3: No encara.
0: No, eh? Però s'ha d'anar-hi, eh?
3: Sí.
0: S'ha de... Jo ara fent aquest programa dic, escolta, m'has de viatjar més. Coi, què és això?
2: Has de voltar pel món.
0: Sí, no, no n'hi ha prou de viatjar amb el programa. Mira, atenció, diguem-ho.
4: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics.

0: amb Xavier Solà.
1: I amb el Josep Maria de Matadepera. Josep Maria, benvingut.
2: Hola, bona tarda, Xavier i companyia.
1: Molt bé, contents de tenir-te. I atenció, perquè crec que deus voler endevinar aquesta música.
2: És aquí? Sí, efectivament.
1: A veure si ho sabem. De qui es tracta?
2: Diria que és la Mili Vendrell, la migrant.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. I, escolta'm, tot això, i a més, mentre mires el mar des de la terrassa.
2: Sí, espera't que baixo el ràdio.
1: És a dir, estàs a Matadepera veient el mar, divisant
2: no,
1: el mar?
2: No, no, no, no, no.
1: No, no lligava
2: estic,
1: caps.
2: Estic al sud de Mallorca, a Illetes, a 10, 5 quilòmetres de Palma.
1: Molt bé, i ens agrada.
2: I estic aquí amb una badia... Bueno, al costat d'allà, de Cala... Com se diu? Com se diu? Cala Nova, allà on el Juan que tenia el barco aparcat. I les infantes.
1: Ja, ja, ja.
2: Molt bé. Mira que avui, perdona, avui m'havia promès no trucar perquè la meva dona diu que em faig pesat i la tinc aquí al costat. I m'havia promès no trucar.
1: Però també demostra el poder del programa, no?, de mantenir-te actiu.
2: Però és que heu donat tantes pistes dels emigrants que era impossible fallar-la.
1: Molt bé, doncs enhorabona, tu i la teva senyora. I imagino que esteu passant uns dies de descans.
2: Sí, entre cometes, eh?
1: Molt bé, mentre també treballeu una mica.
2: Doncs... Sí, ara estic passant... A ratos treballo, a ratos passo fotos. Vull dir que vaig fent una mica de tot.
1: Me n'alegro, Josep Maria i senyora. Una abraçada des d'aquí.
2: Gràcies, Xavier i companyia.
1: L'emigrant, l'escoltarem amb el pare, Emili Vendrell, pare, perquè el fill, si agafes les dues gravacions, semblen moltíssim. Però que bonic és l'emigrant sentit amb l'Emili Vendrell. Però encara hem de fer ruta, perquè ara de Bombai ens anem al Japó. T'imagines anar a Kitakyushu? És el nord de l'illa de Kyushu. El 9 d'agost de 1945... El destí triat per l'exèrcit dels Estats Units per llançar la segona bomba atòmica no era Nagasaki. Es veu que era Kitakyushu, amb una de les fàbriques d'armament més grans del país. Com és la vida, eh? Allò em sembla que ho explica molt bé Woody Allen en aquell Match Point. D'aquí a aquí cau la pilota a una banda de la xarxa o a l'altra, no? I guanyes o perds. Mira, en aquest cas, amb un drama tan gran, no? No va ser aquí Kitakyushu. I aquell matí hi havia mala visibilitat i van canviar de plans. A Kitakyushu, el 1951, hi va néixer el compositor de cinema Shigeru Umebayashi.

0: Yumeji-Stem de Shigeru Umebayashi, banda sonora de In the Mood for Love, la seva peça més coneguda i brillant en formació clàssica professional abans de compondre pel cine, es veu que va triomfar com a rocker. Una quarantena de bandes sonores resultat del contrast de les seves idees i les del director de cada pel·lícula. Shigeru mira d'escoltar música diversa i relacionar-s'hi tant com li és possible. L'atrauen els diferents estils i textures musicals en la línia del...
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre... i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I mira, en un tres i no res són les 9 del vespre i ens trobem aquí, qui ho havia de dir, aquí Taiyoshu, Taiyoshu al Japó. Per cert, avui és el dia del sushi. Què me'n dieu del sushi? El sushi fa la seva festa, eh? Sushi, escolta'm, allà sucant una miqueta. I mira, ens truca el Santi d'Andorra. Santi, benvingut.
2: Hola, bon vespre.
0: I gràcies per ser-hi. Vols aportar alguna cosa sobre la figura de l'emigrant o sobre Emili Vendrell?
2: Home, que m'has donat una alegria, perquè l'altre dia justament en parlàvem de l'Emili Vendrell i avui sento que el poses o que el posaràs.
0: Sí.
2: I m'has fet feliç.
0: Doncs ho celebrem i ja veieu que no diguem, no rellisquen les propostes. Al contrari, ens agrada que hi poseu cullerada.
2: No, no. Sí, sí, veig que fa forat, això.
0: Sí, clar que sí. Són permeables.
2: Molt bé.
0: I per què sí, t'alegra escoltar Emili Vendrell? Per què?
2: Home, perquè no se sent quasi bé mai, ja t'ho vaig dir l'altre dia. Són músiques que jo, si el vull escoltar l'Emili Vendrell, he de buscar un caset que tinc, o dos, i posar-me en un radiocaset d'aquells d'abans, perquè no hi ha ni amb CDs ni amb...
0: No, res, a la plataforma hi és. Sí que no hi ha una gran oferta, però hi és, eh? Podets trobar. El que no es distingeix entre el pare i el fill, això sí.
2: No, clar. Sí, és veritat.
0: I tens feina, i sort dels bons companys de discoteca, que saben perfectament què fan, que t'ho saben distingir, perquè si no, allà no t'ho diuen.
2: Sí.
0: Vull dir que aquí cal un treball de recerca i de rigor en aquest sentit.
2: Sí, senyor. Molt bé. Tu veig que teniu una bona discoteca.
0: I tant que sí. En tots sentits.
2: Felicitats.
0: Doncs, Santi, a tu. I bona ruta, que sento que estàs en marxa.
2: Sí, estic anant cap a casa.
0: Molt bé. Que vagi bé per aquí.
2: Moltes gràcies i felicitats.
0: Igualment. Per cert, a la gent que sou en ruta, que tingueu bon viatge. Gràcies per triar Catalunya Música i sapigueu que ara de Taiyoshu ens anem al Caucas. T'imagines el Caucas? Jo m'imagino menjant carn, no sé per què. El Caucas, a la capital de Geòrgia, Tbilisi, amb més de 8.000 anys d'història ininterrompuda, que s'havia dit, i tradició vinícola, per cert, mètode tradicional de la UNESCO, fermentat sota terra dins de grans gerres de fang. Home, una mica de vida de Geòrgia i Tbilisi. A Tbilisi, l'any 1903, i en el si d'una família armènia, va néixer el compositor Aram Khachaturian. Fixa't com sona.

0: amb el mestratge al piano de Jean-Yves Thibaudet, la transcripció per a piano de l'Adagio d'Espartac i Frígia del ballet d'Espartac 1954 d'Aram Khachaturian. És una força melòdica universal, icona de la cultura popular. La BBC va utilitzar aquest adagio com a sintonia de capçalera de la famosa sèrie dramàtica marítima de Onegin Line, o la línia d'Onegin. Enquadrat en el moviment realista socialista, el prolífic compositor estudiava biologia quan es va adonar que ell el que volia era fer música. Avui és considerat el compositor armeni més important, tot un tresor nacional. El pianista, per cert, és de Lió. Sempre, no sé si us passa, sempre hi ha referència a Lió, et venen les lioneses al cap. És una cosa que no hi pots fer res. És que la lionesa, vulguis que no, té molta categoria. Per cert, que volen afegir-hi sobre l'emigrant en nom del Pere de Piera. Pere, benvingut.
1: Hola, salutacions. Salutacions.
0: Igualment. Què voldries dir-hi? Aviam.
1: Bueno, que des del principi li casada, la de l'emigrant, però no en sortia el títol. No en sortia el títol.
0: Tenies a la punta de la llengua.
1: I en sortia dolça Catalunya, que és part de la lletra, però clar. No en sortia el títol.
0: Clar, clar, clar. S'entén.
1: I fins una mica res abans de que ho comentés aquest altre oient,
0: sí.
1: Llavors m'ha vingut de sobte.
0: És allò que té.
1: Però bueno, què hi farem?
0: Sí.
1: I el que sí que puc dir, si em permets,
0: sí,
1: és que crec recordar que hi va haver un grup que crec que era de Lleida, que es deia Slalom, que va treure una versió moderna.
0: Ah, sí?
1: O crec
0: podem,
1: recordar,
0: podem
1: vaja.
0: Podem mirar de trobar. A mi no em sona. Potser ens escolta algú de les grupes Slalom.
1: Jo diria que va treure. I si em permets fer un comentari,
0: sí,
1: també de les Flors de Maig,
0: aviam,
1: encara que ha passat el rato o no?
0: Sí, digues.
1: Doncs les Flors de Maig jo les recordo a la pel·lícula La ciutat cremada d'Antoni Ribas.
0: Ah.
1: Que feien la història de principis del segle XX, van arribar la Setmana Tràgica i també van passar pels coros d'en Claver. Dins de la pel·lícula surten els coros d'en Claver i llavors canten aquesta cançó, Les Flors de Maig.
0: Doncs va molt bé aquest apunt que fas, Pere, i si no has de dir alguna cosa més, també amb una abraçada.
1: Doncs vinga, una abraçada per tu i tots els oients i endavant amb el programa, perquè, com vaig dir dies enrere, en té enganxadíssim. I suposo que molts més.
0: Doncs ho celebrem moltíssim. Una abraçada, Pere.
1: Una abraçada, Xavier.
0: Doncs vinga,
1: adéu-siau.
0: Doncs va, que de Tbilisi farem allò gix, gix, i ens plantarem a casa, però que serà pensant en totes les persones que viuen fora. Perquè tantes que viuen lluny del seu país, probablement teniu algú present, no? Segons l'informe de l'ACNUR, l'any 2025 hi havia 117,3 milions de persones, això d'una banda, forçades a fugir de casa arreu del món, principalment per conflictes i seguretat, també per factors econòmics, desastres naturals i clima i salut, estudis i oportunitats per família, personal. I sobre l'enyorança de l'emigrant, una de les peces més importants de la nostra música i poesia catalana és aquesta.

Molt endins es fica l'emigrant poema de Jacint Verdaguer, musicat per Amadeu Vives. Amb el temps s'ha convertit en una cançó molt coneguda i emotiva, símbol de la cultura catalana associat a l'exili i a la migració. Això que avui veiem nosaltres és el que hem viscut. Missatge universal, qualsevol persona que deixa la seva terra pot sentir aquest mateix dolor i nostàlgia. Però la referència ineludible és la de l'intèrpret, Emili Vendrell i Ibars, Barcelona 1893-1962, tenor i destacat intèrpret de cançons tradicionals catalanes i sarsueles. Però pel seu catalanisme, en acabar la Guerra Civil va ser empresonat pel fet d'haver sigut contractat per la Generalitat juntament amb el ballarí Joan Magrinyà i altres artistes per tal de divulgar amb el seu art la cultura catalana per diversos països europeus. I acusat de rojo, propagandista, maçon i separatista, consell de guerra, sentenciat a mort, tal com ho sents. Amb dues apel·lacions, la pena va, doncs, atenuar-se i el van desterrar a València durant 5 anys. El seu advocat li va recomanar no anar a l'enterrament del seu pare. Després de 2 anys i mig d'exili, li van permetre tornar a Catalunya i va reaparèixer triomfant al Teatre Principal amb Doña Francisquita. Escoltem una mica el fill, a veure si noteu diferències.

Heu notat molta diferència o poca? Emili Vendrell i Cotier, 1924, Barcelona, 1 de febrer del 99, cantant de música popular, principalment en català, conegut artísticament com Emili Vendrell Fill, i iniciar la seva carrera artística al 48, interpretant cançons populars. I no s'acaba aquí, perquè ara l'Anna ens ha localitzat aquesta versió de l'Emigrant pel grup Slalom, al que feia referència al Pere de Piera.

0: Slalom, un grup dels anys 70, una versió rockera, forma part de l'àlbum homònim publicat al 77, el qual incluïa diverses reinterpretacions de cançons tradicionals catalanes. No sabeu el que ens agrada saber comptar amb la participació dels oients. I avui, doncs, amb el goig de la companyia de la Maite i el Pep, que són afortunats, ja sabeu que el mes passat vàrem sortejar entre tota la gent que participeu al programa qui seria el guanyador de la visita guiada. I aquesta visita comprenia també el veure el programa en directe. Una petita crònica, Maite, del que estem vivint.
1: Bueno, és molt emocionant, perquè és que vols opinar, estàs escoltant i ja voldries opinar i dient aquest, el fill, la tecnologia més bona del fill.
0: Clar.
1: Bueno, molt bé.
0: Pep?
1: Ens agrada molt.
2: Sí, m'agradaria tallar-te moltes vegades.
0: Jo vull dir la meva, no?
2: Però educadament respectem clar, el directe. I que...
0: Però ho viviu amb passió, d'alguna
2: sí,
0: manera,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Doncs no s'acaba aquí, encara, eh? Perquè ara queda una galeta de categoria.
2: A veure.
0: Perquè parlant d'exili, avui acabarem a Sabadell, ciutat on el 1899 va néixer el narrador, dramaturg, traductor i periodista Joan Oliver i Sallarès, i com a poeta, Pere IV, del qual aquest dijous, avui, es compleixen 40 anys de la seva mort. Es va implicar intensament en la lluita antifeixista i el 1939 s'exilia a França, que l'inspira un dels seus poemes més coneguts, Les corrandes d'exili.

0: Les corrandes d'exili de Joan Oliver, Pere IV, publicat el 47 a l'exili, a Santiago de Xile, precisament, el llibre Saló de Tardor. Pere IV va escriure una primera versió d'aquest poema just després de tramuntar la carena pirinenca en direcció a l'exili francès, que s'havia fet popular és gràcies a artistes com Ovidi Montllor, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, o ara amb la recent versió de jazz amb la trompetista i cantant Alba Careta i Alba Careta Group. I arriba l'hora dels adeus, avui amb la senyora Maria, que celebra 96 anys, acompanyada del seu fill Ramon, i la família li ha regalat escoltar el programa en directe.
1: L'hora dels adeus, la música del vostre comiat.
0: Senyora Maria, benvinguda i moltes felicitats.
2: Gràcies.
0: Què tal es troba en aquests instants?
2: Encantada de la vida, perquè actualment no faig gran cosa ja, perquè no puc. I avui ha sigut un dia extra, i llavors aquest acte no pensava poder-hi ser. I estic molt contenta.
0: Que bé. Ramon, què suposa per la mare estar aquí aquesta estona?
3: És un moment d'aquells per guardar per la història. Ella és fan teva des de tota la vida i a més avui s'ha escaigut... Ah, gràcies. S'ha escaigut que li heu posat una de les peces que ens havíem plantejat de demanar, saps, quan penses de quina cançó triaràs per l'hora dels adeus, l'Emili Vendrell és la seva veu de referència. I, per tant, esclar, imagina't, el còctel tot plegat és explosiu.
0: S'ha emocionat, Maria?
2: I tant, i tant. És que no, avui hi ha molts cantants, però dic, noi, no se senten els que jo voldria.
3: Clar, i no tenen veu. Segons ella, els cantants d'ara no tenen veu.
2: No,
3: necessitem micròfon veu. I l'Emili Vendrell no. L'Emili Vendrell tenia veu.
2: Mare de Déu, sin tenir.
3: Veus?
0: I què li agradaria dir a l'antena? Què li agradaria dir?
2: No sé, que avui he tingut la sort de poder venir en aquest acte que no hi era pensat mai. Estic bastant retirada ja perquè no hi veig poc, gaire, i no puc fer gran cosa, però avui ha estat el meu regal d'aniversari.
0: I quin és el seu desig, la seva il·lusió en aquest present que viu?

0: no ho sé, gaudir de la família que tinc, perquè tant el fill com la jove i els nets, no cal dir que estem molt units. Hi havia un senyor Solsona que deia que la família és el cel de la terra, i jo ho puc dir ben clar.
1: I el primer que crida l'atenció, un cop ha saludat a la senyora Maria, és que porta la imatge dels fills en un penjoll aquí al coll. Són els nets, perdó.
0: Els nets.
1: Els nets. No, esclar.
0: I tant, els llueixo.
1: Clar, es veu, jo no ho havia vist mai, això, no? La foto.
2: Sí, del... això és... Artes... A Solsona tenim, entre moltes altres coses gastronòmiques, que a mi ens hi has fet pensar, tenim el gen artista. I tenim un joier que, entre altres coses, ha fet tota una línia per la Pedrera i la Casa Batlló i fa coses d'aquestes. Llavors, de tant en tant, doncs.
1: Ens agrada compartir-ho, Maria. Per cert, vostè ha triat una sardana de Solsona.
0: Solsona,
1: que sí?
0: Solsona, sí. Del Roure, Joan Roure, que també era solsoní.
1: I per què ha triat aquesta sardana?
0: Doncs perquè jo de jove... llavors, en aquell temps, no podies anar al ball, no podies ballar, però les sardanes, totes les que feien, sempre hi era.
1: Clar que sí.
0: M'agrada molt.
1: Doncs avui, mira quina casualitat que tenim el Pep i la Maite, que ara estan observant això. Pep, Maite, vosaltres, què voldríeu dir abans d'acomiadar-nos?
3: Doncs que ha estat un privilegi i compartir l'estona amb la Maria i el seu fill, també, que no ho sabia. Bueno, ens en vam enterar a última hora i ha estat una sorpresa molt agradable. I compartir aquesta hora i mitja amb tot l'equip i les músiques que hem escoltat. I també que el detall de posar Wagner. Això no m'ho esperava.
1: Ha sigut una casualitat.
3: Casualitat, doncs.
4: Pues molt bé.
3: L'heu clavat.
1: Magnífic. Doncs, Maite, anaves a dir...
4: No, que m'ha agradat molt escoltar a la Maria, aquesta senyora, que, bueno, és una passada. M'agradaria molt tenir una àvia o una mare, que se'n van morir molt joves, en a mi, i m'ha encantat escoltar-la. I estan tots vosaltres...
0: És que... Sí.
4: Aquí i, bueno, a l'estudi, que ha estat un plaer compartir.
1: Igualment. Maria, vol tancar vostè el programa? Està començant a sonar la sardana de Solsona.
0: A veure, les sardanes eren el meu goig de quan era jove. En havia ballat moltes. I aquesta és dedicada a Solsona, d'un solsoní, esclar.
1: Doncs amb ella ens acomiadarem. Ramon, hi vols afegir cullerada?
2: No, gràcies. Només coincideixo totalment amb ells, que ha estat una tarda vespre deliciosa. Ens ho has fet molt fàcil. Realment, el que és el que et deia abans, això és ràdio humana, i el to, i a més també m'has endevinat les músiques. Queen, sóc un fan de Queen, sóc mozartià, tot i que el Leopold... En fi... Sí. En podríem parlar. Per tant, ostres, ha estat un pack genial. I a més, veure la mare emocionada d'aquesta manera és fantàstic. Moltes gràcies per tot.
1: Igualment, estimada audiència, us esperem aquest dilluns, si Déu vol, a l'hora de sempre, que passeu molt bon cap de setmana, i ara us deixem amb la sardana de Solsona.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Fins aquí, música sense paraules. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
4: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
5: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
6: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
7: Us espero els diumenges a la 1 del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
6: I aquesta setmana...

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
1: Bona nit. Els músics que enceten avui la sessió són el trompetista de Trieste, Enrico Rava, i el pianista de Cincinnati, Fred Hirsch. Tots dos comparteixen el gust per la tradició i per la invenció melòdica, i de la seva trobada del 2022, una exploració de les melodies del gran repertori que han tocat en tot tipus de formats al llarg de les seves carreres, en sorgia la col·lecció The Song Is You. Aquí teniu el Misterioso per començar. Benvinguts.

Misterioso, Fred Hershey decorava i la seva particular visita al repertori de Thelonious Monk. Ned Washington i George Bassman són el compositor i lletrista d'aquesta altra cançó, I'm Getting Sentimental Over You.

Converses al voltant de les cançons del gran repertori de Fred Hergy i Enrico Rava. El recull The Song Is You Pen, per títol el d'aquesta cançó d'Oscar Hammerstein i Jerome Kern, una de les glosses que Hergy i Rava gravaven el 2021. A la discografia de Fred Hergy trobem una llarga llista de treballs en duet que tenen les cançons del Great American Songbook com a fil conductor.

I Got Rhythm, la cançó de George Gershwin que Fred Hers i Bill Frisell glossaven el treball Songs We Know, aquestes cançons que en sabem. Hers i Frisell fan també aquesta introspectiva versió de My One and Only Love.

balada My One and Only Love, una altra de les cançons que comparteixen Fred Hirsch i Bill Frisell. El trompetista Ralph Alessi és un altre dels músics que ha triat Fred Hirsch per a conversar-hi en format de duet.

Saint Francisco Holiday, Thelonious Monk és l'autor de la cançó que sonava tocada per Fred Hersch i Ralph Alessi. Aquesta gravació del 2013, del mateix any en què Fred Hersch publicava les seves converses en duet amb el guitarrista Julian Leitch. L'àlbum es deia Free Flying.

Julian Lage i Fred Hirsch amb Beatrice, un tema que prenien prestat del catàleg del saxofonista i compositor Sam Rivers. I un altre préstec, Fred Hirsch i la clarinetista Annette Cohen glossen el Gitterbuch Waltz de Fats Waller.

cançó de Jules Stein i Sammy Cahn és la que ens porta fins al final de la sessió, en una gravació també feta en directe l'octubre del 2018 al Village Vanguard, al costat de Fred Hirsch, i sentim la veu d'Esperanza Spalding. Tornem demà. Bona nit.

0: La dansa a Catalunya hauríem de tenir un ballet nacional, com una orquestra, no?, en què pots tocar, doncs, Tchaikovsky, faries la Bella Dorment, i després un altre dia faries un mixed bill, no?, en què hi hauria un tros de Romeo i Julieta, una coreografia d'avui dia de dansa contemporània. Avui dia els ballarins, la diferència és que els estudiants es formen amb dansa contemporània, mentre es formen també amb dansa clàssica, però també hauríem de tenir un ballet folklòric nacional, és a dir, un esbart professional, per entendre'ns.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Laura Mas.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem la programació de Catalunya Música amb una obra basada en temes hebraics que Max Bruch va compondre a Berlín l'any 1881. És l'Adagio per a violoncel i orquestra Kol Nidrei, opus 47. Ens acompanyen Julian Lloyd Webber, violoncel, i els membres de la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de James Judd.

Max Bruch és l'autor d'aquesta obra basada en temes hebraics composta l'any 1881, Kol Nidrei. És un adagio per a violoncel i orquestra, l'opus 47 del músic alemany. Sentíem Julian Lloyd Webber, violoncel, i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per James Judd.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Seguim a la sintonia de Catalunya Música amb una obra de Nikolai Rimsky-Korsakov, el seu concert per a piano en do sostingut menor, opus 30, que sentirem en la versió de Noriko Ogawa al piano, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filarmònica de Malàsia, que dirigeix Chris Bacles.

0: Era el concert per a piano en do sostingut menor opus 30 de Nikolai Rimsky-Korsakov, el que ara sentíem interpretat per Noriko Ogawa al piano i l'Orquestra Filarmònica de Malàisia, dirigida per Kees Beckels.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tenim a punt ara per sentir música de Franz Liszt. Sentirem el preludi i fuga sobre el nom de Bach, catalogat amb el número 260, en la versió per a piano. Ens acompanya el pianista Georgi Zifra.

0: Fins aquí el preludi Fuga sobre el nom de Bach, obra catalogada amb el número 260 en la producció de Franz Liszt. Hem sentit el pianista Georgi Zifre.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El trio de corda que us oferim tot seguit aquí a la nostra sintonia, Catalunya Música, és de Luigi Boccherini. És el trio en sol major, opus 34, número 2, i el sentirem en la versió del conjunt La Ritirata.

0: Aquest era el trio de corda en sol major opus 34, número 2 de Luigi Boccherini, un trio que sentíem en la versió de la formació La Ritirata.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Del compositor flamenc Johann Doig sentirem el llibre segon del cicle de motets Cançons Sacres en honor a Thomas Tallis, el seu opus 26. Ens acompanya el cor de la Ràdio de Flandes, dirigit pel mateix Johann Doig.

0: Hem sentit el llibre segon del cicle de motets Cançons sacres en honor a Thomas Tallis, l'opus 26 del compositor flamenc Johann Deutsch, una obra composta entre els anys 2006 i 2008. Ens acompanyava el cor de la Ràdio de Flandes, dirigit pel mateix Johann Deutsch.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La programació de Catalunya Música continua avui amb el tema en variacions per a violí, violoncel i orquestra de corda opus 29 de Miklos Rozsa, que sentirem en un enregistrament del 1963 protagonitzat pel violinista Jascha Heifetz i pel violoncel·lista Gregor Piatigorsky.

0: Acabem de sentir el tema amb variacions per a violí, violoncel i orquestra opus 29 de Miklos Rotze, en aquesta versió protagonitzada per Jascha Heifetz, el violí, i Gregor Piatigorsky, el violoncel, amb acompanyament de l'orquestra de cambra que, juntament amb aquests dos solistes, va enregistrar l'obra de Rotze l'any 1963.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuem la nostra programació amb un trio en piano de Sergei Taniaev. És el trio en re major, opus 22, una obra de l'any 1908 que ens ofereix el trio Baradin.